0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

viure dins de mi. Yo, yo, yo, yo. I'm

0: sempre parlant com vol.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, Noia Distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga a partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos. Que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans, amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat, ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer. I una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata. Perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat. I perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata, no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana m'ha agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones relacionades amb l'esport, que fa falta sempre alguna cosa més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, miré el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors, al final, tot té una relació, tot el cos té una relació en tot. No va el cos per parts.
1: Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones, en general, aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot el relacionat en tot lo de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen altres, com una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament, tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genolls que comentes seria una prevenció,
2: Prevenció, doncs, muscular, però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el que recomano és tractar la planta del peu en una pelota de golf, perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
1: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
2: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi o coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia o depèn lo que digui un fisio, és millor.
1: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
2: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Amb tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
2: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que mana és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis i en un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això què es deu?
2: La medicina està perdent de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania i si és una mica tabú el tema?
2: Bueno, jo crec que sí. La gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple. Jo vaig estudiar a Vila Magna, a Barcelona, que està lluitant molt per a que treure endavant l'osteopatia. Però no interessa.
1: Ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
2: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria. Però el 2008, en la crisi, vaig haver de tancar. I em vaig reinventar i vaig començar tot això. I vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoterapia i spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i rolfing, que és un massatge de profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur, sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, hi arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu, perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pastís de formatge. Vaig tenir una època que em vaig enamorar de la cheesecake, però quan dic enamorar, vull dir enamorar, amb majúscules, eh? Vaja, que la demanava per tot arreu. Vaig pensar, saps què? Ja que estic provant tantes varietats, em posaré un repte. Trobar el millor pastís de formatge, com si fos una inspectora de la guia Michelin. Per aquest repte necessitava una llibreta ben bonica i un boli per anar apuntant les notes que hi posaria cada pastís. Aquella llibreta anava amb mi per tot arreu. Jo apuntava el nom del restaurant, la població i què em semblava tot plegat. Al final, com no, la nota del pastís de formatge. Doncs mira, cada lloc té la seva recepta i diferents acompanyaments. Alguns amb marmelada, alguns amb fruita vermella, altres amb mel, amb llimona o amb panses. Però la més extravagant que em vaig trobar me la van portar amb olives. Sí, ja sé que sona molt estrany, però t'haig de dir que eren unes olives amb un toc dolç que no li quedaven gens malament. Doncs en aquest pastís li vaig posar una nota alta per la creativitat i l'atreviment. Un cap de setmana ens vam escapar a fer turisme al País Basc. Quan vam entrar a Sant Sebastià, teníem moltíssimes ganes d'anar a provar tots els bars de pinxos. Mare meva, que bé que es menja allà. El segon dia vam agafar el funicular per anar al Monte Igeldo. I quan érem allà dalt, vaig rebre la trucada d'en Josep Maria, un amic meu, que ell coneix molt Sant Sebastià. I li vaig dir, a on anem a dinar? Em va recomanar el restaurant i tot xinutxano anem cap allà. Esperem que ens donin taula i comença el festival de menjar. Tot boníssim. I ara el moment de la carta de postres. I sí, tenien el pastís de formatge. En allà en diuen la tarta de la vinya. Només et diré que vaig tancar els ulls per assaborir el pastís, sentir les textures i gaudir del moment de plaer. Perquè, en sèrio, estava menjant el millor pastís de formatge que he provat en la meva vida. Va superar totes les expectatives. Una obra d'art culinària que m'acariciava l'ànima. Pura poesia. La meva llibreta ja estava plena de notes, comentaris i molts bons records. Vaig aconseguir trobar el millor pastís de formatge. Així que el meu repte el donava per acabat. I ara et repto tu. Què et sembla? Tries un postre o plat que t'agradi i sigues creatiu valorant la recepta i la presentació. Què, t'animes?

0: Sabies que...
1: Si vols refredar una beguda en un temps rècord, hi ha diversos tips, però no tots són recomanables. Un dels més estesos és posar la beguda en un got ple de glaçons. Evidentment, el líquid s'anirà refredant, però el seu sabor s'anirà igualint, i si es tracta d'una cervesa, la combinació amb gel no és gens aconsellable. Podem fixar-nos una mica en la física i recórrer a l'anomenat equilibri tèrmic, que al·ludeix quan dos cossos en contacte o separats per una superfície conductora arriben a equiparar les seves temperatures, atès que es transfereix el calor d'un a l'altre. La combinació d'aquests tres elements s'equiparà amb un equilibri constant de temperatura que nosaltres aprofitarem per refredar les nostres begudes en tan sols 2 minuts. D'aquesta manera, agafes un recipient o una palangana, l'omples d'aigua freda i glaçons i després afegeixes una cullerada de sal per cada litre d'aigua. Col·loca les begudes encara sense obrir al bany de gel i gira-les suaument per permetre que la temperatura de l'aigua arribi a les parets fredes de l'ampolla o llauna. Només necessitaràs 2 minuts per refredar cada recipient, però com més puguis cobrir a l'aigua el recipient, més ràpid es refredarà. Un mètode sorprenent i eficaç, encara que val la pena, assenyala que un refredament com aquest i la inèrcia aplicada pot fer que les begudes carbonatades alliberin gas augmentant la pressió dins del seu recipient i pot ser que surtin disparades a l'hora d'obrir-les.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Estàs enamorat?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo, o sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no, ja esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
7: Bueno. No,
0: i per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí,
0: eh?
10: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent a l'escola pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I, com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa, que parlarem de l'amor, és qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
10: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Tu estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
10: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo... faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Jo ara mateix no estic enamorada, ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació, això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs... Sí, m'he enamorat i... I també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o
1: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
1: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
6: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
1: Sí, bueno,
4: moltíssim.
6: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
10: Parlar amb els amics sí. per saber hòstia, què passa.
4: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona exacte. A la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent. Si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia. Perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
6: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí.
6: Tu estàs enamorat.
9: Jo estic enamorat.
6: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona amb un enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
6: Allà on arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. Doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
6: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Hola, aquell... persona.
9: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
6: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh!
1: Sí.
4: Que
1: bonic, sisplau, que bonic.
6: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
6: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... Em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest. I doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
1: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil.
6: Com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
1: Perquè és que jo dic... Tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins claro. I tot no dir-ho.
6: Per la càrrega que té la paraula t'estimo,
1: exacte,
6: no?
1: Perquè tu dius a una persona
4: sinònims.
1: T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
9: Sí.
1: Saps?
6: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
6: Ai,
4: jo.
6: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
6: A veure,
4: sí,
6: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
6: I ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
1: Agafar
4: un altre to... Molt bé, Aron, exactament, sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
6: no
4: coses.
6: No vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè... potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: No.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també clar. Enamorar-se d'un amic.
6: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes... hi ha parelles.
9: Sí. I tant.
6: Em veieu? Sí,
10: però
6: i tant.
10: Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres,
10: literalment,
4: hòstia,
10: vale. Literalment la conec des de que fa mesos...
6: I et molesta que facin
10: no,
6: aquest...
10: No, no,
6: no, és, o no,
10: perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
10: Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha...
6: A veure, Sara,
10: que jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo la galta, el front, saps? La
6: vera. I, Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
1: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sigui, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
1: I, de fet, l'abraço... O sigui,
6: I et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
1: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme. Vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
9: Totalment. El que a vegades ho diuen per enveja, eh?
1: També.
4: I perquè s'avorreixen.
1: Bueno,
4: tots nòvios. Sí. La gent s'avorreix.
6: Jo només per tancar una cosa, però m'heu dit que sí que que heu vist parelles a la vostra classe.
1: Sí, sí.
6: Em vegeu els que tenen parella actualment?
10: No.
6: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa.
9: Sí.
4: No.
9: Espera. Bueno, clar, tu estàs enamorat.
6: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
1: Perfecte.
6: Sí, sí. Endavant.
4: I tant.
11: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que, com tal, enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
18: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et separa una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
11: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
18: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
13: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els meus moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són més impossibles, no?, que passin.
18: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
15: Tu mantén tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
6: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema. Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
10: Massa.
6: Què en penseu? Sí. Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí. Després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
6: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
6: I que fàcil que és tot, no?
4: Que fàcil que
9: és
4: tot,
9: jo soc, o sigui, no tenen en compte les variables.
6: Exacte.
4: Tot, sí.
6: Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix. Guapo.
13: 1,80 m, sisplau. Què passa amb els que no som tan alts?
6: Que l'indiquem els que no fem 1,80 m.
9: Exacte, sisplau. I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt, molt estranya.
10: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
6: I què seria,
10: no?
6: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
10: Divers,
1: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
6: que bonic això, per favor.
1: Està ple de veure's, una abraçada.
6: Aaron, ets un romàntic, eh?
1: Sí, però és que...
10: ho copio per un poema, vale?
1: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És l'èxit.
6: Aquí, escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
6: Per què, com són?
10: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit. Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part del que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
9: És la persona.
10: És simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust...
1: Exacte.
10: És amor el que sents.
6: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
6: Felipe,
9: no.
6: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo a mi no m'agrada el reggaeton. O sigui, és... Perquè...
6: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
6: Tu creus que ara...

0: Doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis. Clar. Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, no? Una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no? Que inclou humiliacions, sí. I violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
2: Bueno, depèn, hi ha primers cops de tot.
0: Exacte, hi ha de tot.
2: Jo aquí em callo cadascú,
3: perquè no tinc ni idea.
4: No, home, no, però...
2: No, però sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps...
0: Jo tinc una opinió.
2: Tot són primers cops, digues.
4: Sí, digues.
0: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: I tant.
2: Sexe.
0: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
4: Exacte.
0: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
4: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
2: El plaer de l'home.
4: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu vens, Nasir, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar Patis de veritat també, sí, què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
5: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
6: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
5: Ha de tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
7: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix, amb l'edat que tinc, no em veig preparat.
8: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
9: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
8: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a... amb malalties de transmissió sexual, amb límits, de tot.
5: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
9: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
8: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta ara. Una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
2: Els pares,
1: tu a qui vas?
0: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
2: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
4: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes... quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
2: Molt oberts.
4: Exacte, sobre relacions i tot. I crec que Si tingués alguna pregunta, sí que aniria als pares.
3: Mm-hmm. Sí, la confiança que tens amb ells.
4: Exacte,
3: per parlar-ho.
4: Sí.
2: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta mm-hmm. imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada mm-hmm. amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes. I jo crec que això és un tema molt arriscat, molt...

0: perillós.
1: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa la xarxa social...
2: Tu que estàs enamorat, compte.
1: Sí, sí. Exacte, explica.
3: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... Lo de la cançó que no sé, tu recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com, l'has d'estimar, i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots... La gelosia i tot això, sí, et fa sí. estimar més.
1: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia... No, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim,
3: clar.
1: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. Mm,
3: clar,
1: no?
3: Clar.
1: No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu i no.
2: Clar, però, Júlia, clar. Una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmode amb aquella persona, clar. I pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li. Perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
2: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
0: Exacte.
2: ni has de pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
0: Fulani te m'ha deixat... Saber acceptar el no, saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
2: I deixar anar.
0: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa de... inseguretat.
4: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no? Que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar. Hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola sempre sento aquesta incomoditat perquè em clar. Fa recordar això i estic, no, clar. Que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això,
4: no,
0: perquè tot, forma part d'aquest respecte que vols.
4: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
2: Jo...
0: Una cosa rapidíssima.
2: Fuà, és que el primer que se'm ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt bé. Aquesta falta de llibertat a tu,
2: exacte.
0: Júlia?
1: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
0: Felipe?
1: Sí.
3: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
0: Amb això,
3: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
4: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que... no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
1: La ideologia és molt important.
4: La ideologia política.
0: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot,
4: oi
0: que sí?
2: Felipe,
0: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
4: Sí.
0: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada i entre tots
3: l'haurem
0: de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
3: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà I a veure de què és. Hòstia,
2: que bueno, no?
0: A veure, obre aquest entrepà.
2: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
3: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa? A veure.
1: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
4: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
3: Vale. Jo soc mediador.
0: Endavant.
4: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
0: Te'l repeteixo,
1: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és, una, és un company de classe i diu acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veureu, ja veieu que això de l'entrepà...
3: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació que, per desgràcia, es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
3: No, o sigui, la teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
1: 100%
3: ets,
1: m'encanta, clar, això.
3: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit doncs, que no s'atreveix?
3: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. És ok, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
4: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
0: 100%. Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
1: Jo diria, Pau, endavant. 100%, és això.
3: Sin miedo.
1: O sigui, tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix.
0: I tu?
1: Enamora't de qui t'enamoris. Sí.
2: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic i és la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
1: cosa. Oh.
2: Llavors, jo li diria al Pau que sí que molts motius i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la paraula, però els llancés a la merda.
3: Uh-huh. Sí,
2: i fossi com ets, perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que,
3: és problema de la societat.
0: Creieu que actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
4: He perdonat perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat a mi. Ara estic parlant amb tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
4: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important
4: pues
0: és aquest missatge.
4: Si no,
2: moltíssim.
4: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
2: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual? Creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
4: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic per què has trigat tant en dir-m'ho?
0: Perfecte.
3: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu... jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no. Que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt perquè, clar, o sigui... tenir una opinió diferent socialment doncs és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
1: Les etiquetes fan molt mal també perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom i tu no ets lesbiana o gay, ets la Júlia en el meu cas, no?
0: Una part més de nosaltres.
1: És una part més, exactament. I no també has de suposar un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
4: Em molesta mazo perquè és que últimament no hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
1: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha.
3: Ja.
1: Jo no sé com es deia, hi ha una bandera que...
4: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Tipo, què collons sóc?
0: Al final no sé l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. O sigui, i escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan, tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no, convidar tothom a ser com, com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
1: Vale, sembla molt... Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
1: Concentració màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
1: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
1: Vale, va.
0: Us diré 3 persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre 2 noies no és amor. Només són 2 amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: s'ha de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
1: Vale, perdona,
5: el David.
1: Això d'anar a l'amor entre 2 noies.
4: No m'agrada. La nòvia del Lleó, la nòvia del Lleó, per mi,
2: Jo crec, si fos el tutor d'aquests 3 alumnes, crec que no faria pati i faria una xarra de classe
0: amb estrès.
1: Sí.
2: Amb estrès.
1: A veure, nois, entrem-nos.
2: Sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
3: Sí. A veure, la segona noia...
0: El que considerem el més greu.
1: Sí, com era el segon?
3: Ha de tenir pati.
0: Sí, el primer era l'amor d'entre 2 noies, no pot ser.
1: Sí, l'amor entre 2 noies.
0: El de la dieta, per agradar més al seu, a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
1: A veure, el tercer, que no és gelos. Un, clar, o sigui, el controlador, saco.
0: Les red flags, clarament, les 3, oi que sí? No,
3: clar, sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè, clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment. Però jo, sincerament, crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè com pots dir
0: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
3: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de... deixeu de seguir perquè em poso gelós.
1: Sense gelats, és extrem.
4: Tipo, les altres 2 persones, tipo, no era culpa seva, saps?
3: Exacte, és en David.
4: És el... Tipo, el David... És, qui diu això? Tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
3: O l'altra persona.
4: Això.
2: Jo estic d'acord amb el...
1: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta. Sí, el David és el primer, el que diu de les noies. Les 2 noies, sí. Aquest sense pati, o què?
2: Sí.
1: Aquest
2: sense pati, jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot ser curat.
0: La Sheila deia que menjar, ja està dieta per agradar més al
2: jo
0: seu
2: crec,
0: nòvio.
2: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant 1 hora perquè...
0: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
1: Sheila.
2: Hòstia,
4: per on comencem?
2: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria 1 hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa, i que... et fotin completament els pensaments i t'has de més. Perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona...
4: Voler canviar.
2: Amb específic, sinó persona. Perquè...
3: Jo vull dir una cosa sobre això.
2: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
1: I és molta la gent que no està amb els cànons.
0: Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
2: El primer.
3: El David. El David.
0: Felipe,
3: David
0: tu volies fora. Dir alguna cosa,
3: jo una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc en el meu cos tinc 2 problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que jo crec que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien doncs assetjament.
2: Sento.
3: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes 2 coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh?
2: Ah,
0: com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
4: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro,
1: Reina. Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
1: El David. El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
3: Sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
3: Però què dius?
0: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament. Vinga. Què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
2: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord. Júlia.
1: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte.
0: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure.
3: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
1: Sobre la societat, toma, anem a
0: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
3: Bueno, vale.
0: Estem tots enamorats,
3: sobre l'amor que... pues, pa'lante, i si te dicen que no, pues, igualment pot ser amiga d'aquella persona i, doncs, seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
0: Molt bé. Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
4: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual... m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut. Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Juli, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
1: Tata mateix!

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Ansietat.
3: L'ansietat és una resposta emocional que es produeix davant de situacions que considerem amenaçadores o desafiants. Pot manifestar-se amb símptomes físics, com el batec accelerat del cor, la sudoració, la tensió muscular, però també amb símptomes psicològics, com la preocupació excessiva i la irritabilitat. Per gestionar l'ansietat és fonamental identificar les seves causes i adoptar tècniques de relaxació, com la meditació, la respiració profunda o la pràctica regular d'exercici físic. Així mateix, mantenir una rutina de son saludable i buscar suport social pot ser d'una gran ajuda.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Que l'ansietat és inicialment una resposta adaptativa davant de situacions que ens reclamen una solució. Ens demana doncs, que puguem desplegar determinades accions per donar resposta a aquella situació. És quan no sabem o no podem donar-li resposta a aquelles situacions que esdevé l'ansietat un problema que se'ns apodera, que ens bloqueja i que es tradueix en simptomatologia tant a nivell psicològic com a nivell fisiològic. Aquesta seria l'ansietat, diguéssim, la part prejudicial o no desitjable, però que l'ansietat en si és un mecanisme adaptatiu i necessari. Per gestionar qualsevol situació que ens trobem amb certa ansietat, el mecanisme principal seria identificar què desencadena aquest estat nostre d'ansietat, no? Quins són els motius, i si els sabem, llavors podem desplegar conductes adequades a fer-li front. També podem acompanyar l'ansietat al nostre dia a dia, doncs, a gestionar-lo a través d'incorporar nous hàbits saludables, a vegades no de cop, sinó d'una forma molt progressiva, doncs amb temes de descans, d'exercici físic, d'una alimentació sana, que també està molt vinculat, i aprendre a utilitzar aquestes tècniques de relaxació tan específiques com pot ser la meditació, respiració conscient, o inclús activitats autorealitzatives, no? Vull dir, jo compenso el meu estat o la meva situació d'estrès laboral amb hores d'esbarjo on jo puc realitzar-me com a músic, com a artista, com a entrenador de futbol, etc. No? I el que també, i sabem que és un gran protector en nivell d'ansietat és comentar-ho, compartir-ho amb els companys, no? Amb aquestes bones companyies que dius, mira, no, m'he trobat en aquesta feina, i així el fet de ventilar-ho, això també ja ens ajuda a reduir aquesta situació d'ansietat.

0: Sabies que...
1: Les llaminadures no són l'aliment més sa que existeix. Tot i això, hi ha moltes llegendes sobre els seus components que no són veritables. El mite més popular és el tema del petroli. Les llaminadures únicament estan composades per tres ingredients: aigua, sucre i una minúscula quantitat d'additius. El sucre és l'ingredient principal de l'aliment, ja que suposa el 95% del pes. L'additiu més popular de les llaminadures és la gelatina d'origen animal. Aquest ingredient fa que no sigui un aliment que les persones vegetarianes o veganes puguin consumir. La Fundació per l'Assessorament i Acció de Defensa dels Animals explica que aquesta gelatina s'obté a través de l'ebullició perllongada d'ossos, cartílags, articulacions, peulles i peus de porc, caps de peix, banyes i peulles de bestiar. Bàsicament, les restes de la indústria càrnica. Al 1998, un estudi patrocinat per l'empresa Nabisco explicava que aquesta gelatina podia ser beneficiosa per a les persones que pateixin artritis reumatoide i altres malalties causades per un deteriorament del cartílag articular. Tot i la bona fama que tenen les gominoles per als nens petits, aquest menjar no és sa a llarg termini. A més, els vegans i els vegetarians, els diabètics, els intolerants a la lactosa i els celíacs no les han de menjar pels seus ingredients.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Peace.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el

0: País Valencià.
1: La bona música amb Music Calaix.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Festa Major 2026.
5: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
4: Festa Major 2026.
6: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
7: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
8: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Disculpa, Soles. És que estava aquí donant voltes i... Com estàs? Com va tot? Només volia dir-te que... Em sap greu com vaig anar complicant les coses quan tot estava anant tan bé. Suposo que el tren a vegades només passa un cop, però espero que em tinguis en el lloc dolç. Si escoltes això, cuida't i que vagi bé.
1: A hores d'ara, poder em faig pesat.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet, que us acompanyarà durant aquesta propera hora. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. El podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: En aquesta nova edició del programa d'avui divendres, 17 d'octubre, escoltarem el repertori que us hem preparat, on hi ha inclosa una de les dues sardanes de conjunt que vam poder ballar a l'Aplec de Torelló aquest diumenge passat. Així mateix, complirem amb les peticions que ens heu fet arribar i també us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. Tots a punt? Doncs comencem!

0: Aquesta sardana que acabem d'escoltar la vam poder gravar aquest diumenge passat, 12 d'octubre, al 55è Aplec de Tardor de Torelló, on hi van actuar les cobles Mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà i la Cobla Mediterrània. Tocada per les dues cobles de conjunt és Pescarem més de mil llunes, una composició d'en Xavier Capdevila i Sangles, que va fer per al 75è aniversari de l'agrupació sardanista de Torelló i que va ser estrenada el mes de gener d'aquest any 2025, evidentment a aquesta població de la comarca d'Osona.
1: I a continuació fem les peticions i comencem amb la que ens arriba de Vilablareig. Hola, Esteve Sureda i Freixes. Nosaltres estem bé. Esperem que tu també. I ens fa molta il·lusió tot el que ens dius. Ens demanes De Roses a la Punta, que es va estrenar el 50è aplec celebrat el 21 d'abril passat a aquesta població de l'Alt Empordà. I nosaltres, com hi érem, la vam gravar. El seu autor és el compositor i instrumentista de tenora en Josep Coll i Ferrando, de la cobla que ara escoltarem, La Ciutat de Girona.
2: Hola, sóc en Josep Coll, tenora de la cobla Ciutat de Girona i compositor de sardanes. Rebeu una salutació cordial al programa Espai Sardana de Ràdio Mollet.

0: gravació que vam fer en directe de la sardana que volies, Esteve, de Roses a la Punta, i també la salutació del seu autor, en Josep Coll i Ferrando, amb la copla de la que ell n'és tenora, la ciutat de Girona. Salut i sardanes i fins la propera, Esteve.
1: Ara ens toca complir amb la sol·licitud que ens fa l'amiga Maria Company. Vol una sardana per a felicitar tradicions i costums per l'organització feta en el Dia del Soci. A la Mercè Bastida, per la poesia tan maca, ens diu que va fer per aquesta festa i també la vol per a les seves amigues. Gràcies, Maria, per les teves paraules cap a nosaltres. I aquí tens d'en Joaquim Soms i Gené, Cors Juvenils, de l'any 1997, i interpretada per la Juvenívola de Sabadell.

0: La Cobla Juvenívola de Sabadell amb cors juvenils, d'en Joaquim Soms i Jané.
1: I també ens ha trucat l'amiga Mercè Bastida. A veure què et sembla Un bon camí, sardana obligada de Tible, d'en Martirià Font i Coll, de l'any 1990. I Mercè, d'això es tracta, d'alegrar-nos el cor amb les sardanes. Per a tota la colla, tal com ens demanes, escoltem-la amb la Cobla Marinada.

0: Sardana obligada de tible, de Martirià Font i Coll, un bon camí amb la cobla Marinada. I abans d'acabar aquesta primera part,
1: recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
0: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
1: Així acabem la primera part d'aquest Espai Sardana d'avui divendres 17 d'octubre. Ens queda molt més a la segona part.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dilluns 17 d'agost. Penúltim dia de Festa Major i ho fem amb el taller de barrets de paper que organitza l'Associació de Col·leccionistes de Mollet amb el suport de la Colla Morada. Serà a les 10 del matí al Mercat Vell. A 2:15 del matí, inflables refrescants al parc de les Pruneres i a les 12 en punt del migdia, tercer concurs de disfresses de paper en el Mercat Vell, a càrrec novament de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca amb el suport de la Colla Morada. Ja a la tarda hi haurà una nova activitat familiar en el Museu Abelló per infants d'entre 2 i 5 anys. Serà a 6:15. A la mateixa hora, Ball de la Gent Gran amb el Ball de Rams, amenitzat pel duet Christian i Sònia. Serà en el Mercat Vell. A les 6 de la tarda, novament, des de la plaça Catalunya, s'inicien les emissions en directe de Ràdio Mollet i també a la mateixa hora, inici de l'estirada del cotxe infantil, prova puntuable en la competició entre la Colla Morada i la Colla dels Torrats. Aquesta estirada es farà des de l'Avinguda Llibertat. També aquesta tarda el Museu Abelló ofereix un taller d'aquarela i a 6:45 de la tarda es farà, després de l'estirada del cotxe infantil, l'estirada del camió, novament punt puntuable per les colles de Morats i Torrats des de l'Avinguda Llibertat. En acabar les estirades es farà la garrinada. Aquesta es farà des de plaça Catalunya. Participaran, evidentment, totes aquelles persones que vulguin donar suport amb una de les dues colles, la Morada o la Torrada. A 7:45, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa a la plaça Major, a tocar del Mercat Municipal. Organitza Tradicions i Costums. A les 8 del vespre hi haurà una visita guiada al Museu Abelló, Modernismes a la Col·lecció Abelló. I a les 10 de la nit, la nit destilada, concert amb Mi Mejor Versión, al Parc de les Pruneres, organitza Estel Torrat de la Colla dels Torrats. També a les 10 de la nit tindrà lloc l'espectacle del pregoner amb Pep Plaza, el substitut, serà l'embalat. També a 1/4 d'hora més tard, a 10:45 de la nit, Impro Music Show amb Planeta Impro. Serà a la plaça Pau Casals i aquesta activitat l'organitza la Colla Morada. A 10:45 de la nit, concert amb Tamara Jerez, homenatge a Rocío Jurado en el Mercat Vell. També aquesta nit, a les 12:00 de la mitjanit, hi haurà les curses en roba interior, amb prova puntuable per amb dues colles, i per acabar, a 12:15 de la matinada, festa de Los 40 on Tour, al Parc de Can Molà.
0: Festa Major 2026. Festa Major 2026.
2: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
3: Parlem de cuina.
4: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Reprenem l'Espai Sardana amb el contingut que us hem preparat per a aquesta segona part.

0: i l'Adriqui Pasqual, i el seu títol, Per a tu, Joan, la copla La Marinada.
1: És el torn ara de gaudir amb la copla Orquestra Montgrins. Escoltarem la interpretació que ens fa de la sardana del compositor de Perpinyà amb Max Avari Macú, Cireres del Llobregat, i que es va estrenar l'any 1986.

0: Cireres del Llobregat, interpretació de la Cobla Orquestra Montgrins d'aquesta sardana de Max Abar i Macú.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 18 d'octubre, ballada a Barcelona a la plaça de Joaquim Folguera, a 11:45 amb la Cobla Rambles. Aplec de la Salut a Valldoreix, a l'Ermita de la Salut, a 12:00 amb la Cobla Mediterrània. Ballada a Sant Cugat del Vallès a la plaça de 1 d'octubre, a 6:45 de la tarda amb la Juvenívola de Sabadell. Ballada a Barcelona al Pla de la Catedral, a 6:00 amb la Cobla Ciutat de Granollers. Concert a l'Hospitalet de Llobregat, a l'Auditori Barrades, a 6:00, amb la Principal del Llobregat. Ballada a Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet, a 6:45, amb la Cobla Mediterrània. Diumenge, 19 d'octubre. Ballada a Barcelona al Pla de la Catedral, a 11:45, amb la Principal del Llobregat. El 29è aplec de la Tartana, al Prat de Llobregat, a 11:45 a la Granja La Ricarda, amb la Cobla Baix Llobregat. El 51è aplec de l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, a 11:45 i a 4:00, amb les cobles La Flama de Farners, Reu Jove i Maricel. Ballada a Caldes de Montbui, al recinte del Remei, a 11:45 amb la Cobla Genisenca. Ballada a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, a 11:45 amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Audició a Mataró, a l'Ermita de Sant Simó, a 1:15 amb la Cobla Xaloc. La Coco, competència de cobles, a Banyoles, a la plaça Major, a 4:45, amb les cobles La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat, Ciutat de Girona i Salvatana. Ballada a Taradell, a la plaça, a 5:00, amb la Vila de la Jonquera. Concert a Granollers, al Teatre Auditori, a 6:00, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
0: I continuem amb més música, ara d'en Jordi Molina i Membrives, compositor, director de la Cobla Montgrins i tenora de la Cobla, la Principal del Llobregat. Hem escollit de les seves creacions Sardanes a l'Havana. La va estrenar l'any 1997 a l'Havana, a la capital de Cuba, i després de la salutació d'en Jordi, gaudirem d'ella amb la Cobla Marinada.
3: Hola, sóc Jordi Molina, instrumentista de tenora i compositor, i vull enviar una salutació als oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Desitjo que us ho passeu molt bé escoltant les meves sardanes. Una abraçada.

0: Hem escoltat un fragment de 20 anys de Rotllanes de l'any 1999, d'en Tomàs Gil i Membrado amb la cobla Vila d'Olesa.
1: Acabem aquest programa que, com haureu vist, ha sigut força saludat perquè a la propera sardana el seu autor també tindrà unes paraules per a tots nosaltres. Parlem del músic, compositor i director de la cobla La Principal de la Bisbal, la qual escoltarem seguidament, el gironí Francesc Assuí Jordi. Sardana estrenada el 1997. Som-hi, doncs, amb 50 anys de festa a Besalú.
2: Bones a tothom, sóc en Francesc Assuí i us envio una salutació molt especial des del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet, que també condueixen la Núria i la Marina. Una abraçada a tothom.

0: Tal com us dèiem, salutació i composició d'en Francesc Assú i Jordi. 50 anys de festa a Besalú, amb la principal de la Bisbal. Demà a les 10 del matí, Ràdio Mollet repeteix aquest programa. Divendres que ve ens retrobem amb una nova edició del nostre, el vostre espai sardana. Passeu una plàcida i feliç setmana. Salut,
1: sardanes i seguim!

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.
2: Festa Major 2026.
3: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
2: Festa Major 2026.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a Miquel Desclot. És un poeta que va néixer el 20 de març de l'any 1952 i va morir a Barcelona amb 73 anys. Va ser escriptor, poeta, també escriptor de literatura infantil, traductor i rapsoda. Té a la seva vida molts premis de tots els àmbits que va conrear, i de poesia, per exemple, té el Premi Amadeu Oller, el Premi Màrius Torres, i el llibre que portem avui, que és Despertar-me quan no dormo, va guanyar el Premi Carles Riba l'any 2020. Doncs començarem. De fet, ja havíem fet una part d'aquest llibre a temps enrere, i ara continuarem amb el poema que es diu, que porta per títol Nosaltres. I al començament hi ha una cita de Shakespeare, de l'obra Macbeth, que diu: un conte explicat per un idiota, ple de soroll i fúria i sense solta. Tots som la fúria. Tots som el tro. Tots som la nafra. Tots som la por. Tots som la força. Tots som el gas. Tots som l'angoixa. Tots som la sang. Tots som l'insomni. Tots som el plor. Tots som la cendra. Tots som la pols. No hi ha més solta enllà de tots?

Ora alciònica. Hi ha una cita d'Agustí Bartra que diu: recull-me, amic, el gest. Prou et recullo el gest, encara avui. Tot sol en els hostolls d'aquesta història. I m'arriba de cop la marinada, per sobre les rouredes sense incendi, on les pedres dels pares caçadors exhalen la furtor dels sacrificis i les grasses volutes del barroc enverdissen la joia del miracle. Des del mateix llindar d'un vell agost, de cop i volta veig volar per terra l'ombra fugaç de dos parells de corbs, i sé que això no augura cap destí. No em confonen els somnis ni els records, i el bat de l'hora arrencaré a volar.

Marina. Jaume, voldria que tu, en Foix i jo, fossin, per delitós encantament, muntats en un llagut que, en calma o vent, prengués enllà del port el rumb més bo, talment que tramuntana, pluja o tro, no ens hi posessin mai impediment. Ans, bogant en silenci o parlament, d'anar plegats es fes més gran el do. I l'Anna i la Gertrudis, ben entès, i la que encara i sempre m'arruenta, de bon grat hi afegís l'encantador, i hi poguessin parlar dels fets d'amor, i cadascuna d'elles fos contenta, com ho fórem, ja ho crec, nosaltres.

mediterrànies. Hi ha tres poemes que formen part d'aquest Mediterrànies. El primer porta per títol Favaritx, que és un lloc. S'estavellen les ones de la pedra contra els immòbils farallons de l'aigua, alçant un núvol d'escardills de pedra que sepulta els camins escrits en aigua. Emergeix de l'abisme de la pedra el vell drac adormit d'escates d'aigua per sotmetre el reianme a llei de pedra, clavant els fonaments al sol d'aigua. De sobte, es lleva de l'ullastre el vent que relliga reianme i drac al sol i envia arreu les seves os de vent que arrasin ombres i el parasol. El so de l'evangèlic crit del vent, pedra, aigua i vent adoren junts el sol.

El segon poema porta per títol Poble del Maresme. Els haigs de sol riellen amb els d'oli per la teula i l'onada, el vidre i l'ala, i la mar fila pegues i quitrans per enxanxar-hi mossos i patrons. L'ira excita els fantasmes de la golfa i els empenys pels terrats que el dia escalfa. Mentre fon la campana amb el cavall per furgar amb l'esmolet i el passarell. Els solatges subtils de les garrafes s'hi congrien recances més que anels, per a cançons amb masses sinalefes. A les banderes clares dels llençols s'hi estampen amb blauet els epitafis dels déus exiliats del mar més dolç.

Hort de Motxo a Elx. Flueix tot hora l'aigua salabrosa. Flueix la saba lenta de l'oasi. Flueix la segadissa als regarots. Flueix l'ombra robada a la canícula. Flueix el vent que agita els verds plomalls. Flueix la freda sang del meló d'aigua. Flueix l'aroma urgent del llesamí. Flueix el geni d'aigua a la cisterna. Flueix el nuvolet a l'hora fosca. Flueix en roda l'antic ritu fúnebre. Flueix el doll candent de les paraules. Flueixen els licors dels vells afectes. Flueix fins al record que un sol moment sembla dubtar per refluir immancable.

Ara sentirem una composició de Joan Manent que porta per títol El cavaller enamorat. Canta l'Orfeó Català.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Miquel Desclot del llibre Despertar-me quan no dormo. Ara farem uns poemes, hi ha tres poemes més que van sota el mateix títol de Saps la terra on floreix el llimoner? I cada un dels poemes porta un títol més. Aquest primer parla de quan estava traduint Dant i porta per títol Pedra Dant. Surt la paraula escoda, que és una eina com l'escarpra que es menciona més tard. Pedra picant al teu esprissim marbre, l'escoda se m'esquitlla de les mans i les espurnes salten a vells munts per fer claror a la mina que en tu obro. Talment l'escarpra fa parlar a la roca, la llengua que només comprèn el llamp i n'encel les arrels amb una llum, com no saber fermar greument amb reca. Em puja un tremolor pel tronc del braç, empès pel bat atlètic del teu cor, hostal del crit i la cançó de Brès. I una esperança em té, no sigui vana, que pel teu marbre el meu es faci car, com ganga que embolqués secreta vena.

El següent poema d'aquesta tríada és Pedra Arca, i l'escriu traduint Petrarca. Et guio per camins sense atzavares, pel bosc que només fressa ja el toixó, els cim ventós de l'encinglat turó, on es fan cendre velles alimares. T'ensenyo pel camí el parlar dels pares, avidant mot a mot, saula i tudor, com si no fossis mestre i jo minyó, i el teu coratge ens hagués de fer compares. Perquè des de l'altura vegis néixer com rebrot en rabassa decadent, com plançó tendra en socarrada feixa, la paraula de sang arborescent, que, per florir un minut, el sol vol créixer, arbre de marbre sobre el moviment. I el tercer poema és traduint Miquel Àngel i porta per títol Pedra Àngel. M'he tornat calb en tan ardit intent, com fa l'estudi amb el contemplatiu que dins la closca cou de viu en viu el més alambinat coneixement. La llengua emmatxucada se'n ressent i tant es recargola l'adjectiu que ja ni el reconeix el substantiu i s'omple de saliva el paviment. Se m'esbarriben les preposicions com llimalla de marbre ben enllà i els verds n'han d'acollir les escorries. Se'n transformen en certs les oracions armades amb ullals per injectar la barroca metzina que em confies. Només escric si em guies, àngel més alt que totes les peanyes, perquè el cor sap del cert que no m'enganyes, perquè hi deixo les banyes, si l'acadèmic, que en sap més que Déu, remugarà que rimo massa lleu.

El plany del nord. És un poema que parla d'un bosc d'Escòcia. Arribo de la llum enlluernada que, en haver folgurat, tot ho consum. Aquella que, per flama esmorteïda, descobreix tots els caires del polsim. En emergir d'una espessor profunda i pressentir l'olor del mar proper, demano a qui m'ha dut per semblant senda que em lligui amb doble nus al tronc d'un pi. Aplegades en colla per la sorra, un cor de foques fa ululant el seu cant, fosca polifonia de la terra que, per a ell mateix, es guarda el vent. Al magre límit entre el gris i el verd, mig debatent-m'hi, escolto el plany del nord.

Ara llegirem un poema que porta per títol Pirinenca i que va dedicada a serradores del Pallars Sobirà. És un poema que menciona molts llocs, ciutats i pobles. Alguns els coneixerem i altres no sabrem d'on són, però en fi. De Ferrera a les terres d'Issabarra, passant pel Roc d'en Parra i Joberri, de Garrabea a les canals d'en Ferri, de Baiarri al Solà de Ginestarre, del Roc del Ferrestal a Bonesterra, del riu d'Arreu als rics salins de Gerri, de les bordes de Burg fins ran d'Esterri, de Sorpe o Surp al tronc, al ronc barranc d'un arre, roda que roda de l'Orri a Lladorra, d'Estanyardo i Serredo fins a Surri, d'Arròs a Salivarri i a Llavorra, de Barros i Cardedo fins a Snurri, de Romadriu i Renadiu a Sorra, serren les serres de Serroca i Llurri.

El jardí de Matilde. Cita uns versos de Dante, amb la traducció de Josep Maria de Sagarra, del Purgatori de... I diu així: i aleshores allí se'n presentà, com presentar-se sol el que ens desvia, meravellant de qualsevol pensar. I el poema diu així: és amb els ulls que passo a l'altra riba, sense moure'm del marge on tinc els peus, sobrevolant les aigües d'unes deus no nascudes en cor de roca viva. I alhora conjurada ja hi arriba la vella dona, sola i sense reus, que els secrets em reclama d'aquells feus on fullatges i ocells un aire viva. Dins el fos viure que no sap després, el temps daurat s'encén uns breus instants en el jardí, vestit per unes mans que, guiades pel verb i no res més, omplen l'espai d'imatges i de cants des del son d'una nena de bolquers.

Sonata de C. P. E. Bach. Pels camins i les aigües, entre feixes i boscos, els carrers i les places, sento el pas que em transmuda. No ve de cap dels vents que empenyen vianants. En sento el tremolor al meu alè mateix, que pels camins s'esbrava. I els vents, i els rius, i els mars, i els vianants trasmuda. Pels carrers i les places, per les feixes i els boscos, el vianant sóc jo.

Doncs aquí s'acaba per avui el combat dels poetes, dedicat a Miquel Desclot. Que passeu molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Noemí Martínez, del Penedès, us cantarà una cançó popular de València titulada Mareta.
1: Hola, sóc la Noemí Martínez i us cantaré una cançó que ve del País Valencià. Mareta, mareta, una cançó de bressol.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dilluns 17 d'agost. Penúltim dia de Festa Major i ho fem amb el taller de barrets de paper que organitza l'Associació de Col·leccionistes de Mollet amb el suport de la Colla Morada. Serà a les 10 del matí al Mercat Vell. A 2:15 del matí, inflables refrescants al Parc de les Pruneres i a les 12:00 del migdia, tercer concurs de disfresses de paper en el Mercat Vell, a càrrec novament de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca amb el suport de la Colla Morada. Ja a la tarda hi haurà una nova activitat familiar en el Museu Abelló per infants d'entre 2 i 5 anys. Serà a 6:15. A la mateixa hora, Ball de la Gent Gran amb el Ball de Rams, amenitzat pel duet Christian i Sònia. Serà en el Mercat Vell. A les 6 de la tarda, novament, des de la plaça Catalunya, s'inicien les emissions en directe de Ràdio Mollet i també a la mateixa hora, inici de l'estirada del cotxe infantil, prova puntuable en la competició entre la Colla Morada i la Colla dels Torrats. Aquesta estirada es farà des de l'Avinguda Llibertat. També aquesta tarda el Museu Abelló ofereix un taller d'aquarela i a 6:45 de la tarda es farà, després de l'estirada del cotxe infantil, l'estirada del camió, novament punt puntuable per les colles de Morats i Torrats des de l'Avinguda Llibertat. En acabar les estirades es farà la garrinada. Aquesta es farà des de plaça Catalunya. Participaran, evidentment, totes aquelles persones que vulguin donar suport amb una de les dues colles, la Morada o la Torrada. A 8:15, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa a la plaça Major, a tocar del Mercat Municipal. Organitza Tradicions i Costums. A les 8 del vespre hi haurà una visita guiada al Museu Abelló, Modernismes a la Col·lecció Abelló. I a les 10 de la nit, la nit destil·lada, concert amb Mi Mejor Versión, al Parc de les Pruneres, organitza Estel Torrat de la Colla dels Torrats. També a les 10 de la nit tindrà lloc l'espectacle del pregoner amb Pep Plaza. El substitut serà l'embalat. També a 1/4 d'hora més tard, a 10:45 de la nit, Impro Music Show amb Planeta Impro. Serà a la plaça Pau Casals i aquesta activitat l'organitza la Colla Morada. A 10:45 de la nit, concert amb Tamara Jerez, homenatge a Rocío Jurado en el Mercat Vell. També aquesta nit, a les 12:00 de la mitjanit, hi haurà les curses en roba interior, amb prova puntuable per amb dues colles, i per acabar, a 12:15 de la matinada, festa de Los 40 on Tour, al Parc de Can Molà.
0: Festa Major 2026.
2: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Festa Major 2026.
7: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
7: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

Una setmana més arriba a la sintonia de Ràdio Mollet al programa Aquell Any. Sigueu benvinguts i benvingudes al 96.3 de la FM i rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Always és una power ballad interpretada per la banda nord-americana de hard rock Bon Jovi. Va ser llançat com a senzill per l'àlbum recopilatori Crossroad de 1994. Es va convertir en el seu senzill més venut, amb més d'un milió i mig de còpies venudes als Estats Units i més de 4 milions a tot el món.

Alegria és el tercer disc del grup Antònia Font, publicat a la primera meitat del 2002. El disc el componen 10 cançons, de les quals destaquen Alegria. Dins d'aquest iglú, Vos, Estim a tots igual i Productes de neteja. Les lletres i les cançons són obra de Joan Miquel Oliver. Significa un salt qualitatiu respecte als anteriors discos i és en aquest on les seves cançons prenen més consciència madura i nous matisos. Escoltem Antònia Font, Alegria.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Aquí, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Continuem amb la música. I Feel You és el 27è senzill de la banda musical de Depeche Mode i primer de l'àlbum Song of Faith and Devotion. Fou publicat el 15 de febrer de 1993 i va esdevenir el senzill de la banda més posicionat arreu del món. Escoltem els Depeche Mode.

La trampa va ser descoberta per Jesús Pozo, de la discogràfica Zafiro, que els va contractar el 1988. Un any després publicaven el seu primer LP, titulat precisament La trampa. Un dels temes del qual, Lo que me gusta de ti, va ser compost per líder del grup, Pablo Perea, amb Manolo Tena. El 1992 editen Ballant Rock and Roll i després Santos Luna deixa la formació i La trampa es converteix en un duet. Escoltem a La trampa, Al lado de ti.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, fent un repàs a èxits i números 1. Don't Wanna Lose You és una cançó en anglès escrita per Gloria Estefan el 1989. La cançó va guanyar el Grammy a la millor interpretació vocal pop femenina. També va rebre un dels premis American Music a la cançó en solitari pop rock favorita. Escoltem a Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You. Some...

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
9: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
10: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
11: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa, continuem aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Fireground és una cançó de la banda britànica de soul i pop Simple Red, publicada per S.O.S. com el primer senzill del cinquè àlbum de la banda, Life, de 1995. Es va convertir en el primer i únic senzill número 1 de Simple Red a la llista de singles del Regne Unit, mantenint-se al capdavant durant 4 setmanes i també va ser un èxit a les llistes d'Europa i Austràlia. Escoltem el Simple Red, Fireground.

El reconeixement de les seves virtuts com a compositor li arriba a través de les seves germanes, Lolita i Rosario, per a qui escriu diverses cançons. Antonio Flores, animat per les noves circumstàncies, enregistra el que hauria de ser el seu disc i la seva consagració, Coses mías, amb cançons com Alba, dedicada a la seva filla, Siete vidas o Cuerpo de mujer. Escoltem Antonio Flores, Siete vidas.

A la nostra pàgina web, radiomollet.com, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa Aquell any. Out of Control és una cançó de la banda britànica de rock de Rolling Stones. Va ser llançat el 1998 com a tercer i últim senzill del seu àlbum Bridge to Babylon. La cançó s'inspira en el tema Papa's Was a Rolling Stones de Temptation i existeix un remix encara inèdit de 10 minuts que combina amb dues cançons. Escoltem Out of Control de Rolling Stones.

Desátame es una cançó interpretada per la cantant espanyola Mònica Naranjo i produïda per aquesta i Cristóbal Sanzano. Va ser inclosa al segon àlbum d'estudi de la cantant, Palabra de Mujer. Va ser llançada a Espanya i a Mèxic com el segon senzill d'aquest àlbum. Escoltem Desátame, Mònica Naranjo.

Per avui arribem a la fi del programa. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Marxem amb Please Forgive Me. És una power ballad interpretada pel cantautor i músic canadenc Brian Adams, publicada en el seu àlbum recopilatori So Far So Good, de 1993. És el seu únic senzill que ha aconseguit el primer lloc del rànquing a Austràlia, sense ser part de la banda sonora d'una pel·lícula. Marxem amb Brian Adams, que tingueu molt bona setmana.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papaseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papaseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'essa fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls, en munten una taula. Si ho vols, d'una nuera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i vesteix a xuplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dilluns 17 d'agost. Penúltim dia de Festa Major i ho fem amb el taller de barrets de paper que organitza l'Associació de Col·leccionistes de Mollet amb el suport de la Colla Morada. Serà a les 10 del matí al Mercat Vell. A 2:15 del matí, inflables refrescants al Parc de les Pruneres i a les 12 en punt del migdia, 13è concurs de disfresses de paper en el Mercat Vell, a càrrec novament de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca amb el suport de la Colla Morada. Ja a la tarda hi haurà una nova activitat familiar en el Museu Abelló per infants d'entre 2 i 5 anys. Serà 6:15. A la mateixa hora, Ball de la Gent Gran amb el Ball de Rams, amenitzat pel duet Christian i Sònia. Serà en el Mercat Vell. A les 6 de la tarda, novament, des de la plaça Catalunya, s'inicien les emissions en directe de Ràdio Mollet i també a la mateixa hora, inici de l'estirada del cotxe infantil, prova puntuable en la competició entre la Colla Morada i la Colla dels Torrats. Aquesta estirada es farà des de l'Avinguda Llibertat. També aquesta tarda el Museu Abelló ofereix un taller d'aquarela i a 6:45 de la tarda es farà, després de l'estirada del cotxe infantil, l'estirada del camió, novament punt puntuable per les colles de Morats i Torrats des de l'Avinguda Llibertat. En acabar les estirades es farà la garrinada. Aquesta es farà des de plaça Catalunya. Participaran, evidentment, totes aquelles persones que vulguin donar suport amb una de les dues colles, la Morada o la Torrada. A 8:15, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa a la plaça Major, a tocar del Mercat Municipal. Organitza Tradicions i Costums. A les 8 del vespre hi haurà una visita guiada al Museu Abelló, Modernismes a la Col·lecció Abelló. I a les 10 de la nit, la nit destilada, concert amb Mi Mejor Versión, al Parc de les Pruneres, organitza Estel Torrat de la Colla dels Torrats. També a les 10 de la nit tindrà lloc a l'espectacle del pregoner amb Pep Plaza, el substitut, serà l'embalat. També a 1/4 més tard, a 10:45 de la nit, Impro Music Show amb Planeta Impro. Serà a la plaça Pau Casals i aquesta activitat l'organitza la Colla Morada. A 10:15 de la nit, concert amb Tamara Jerez, homenatge a Rocío Jurado en el Mercat Vell. També aquesta nit, a les 12 en punt de la mitjanit, hi haurà les curses en roba interior, amb prova puntuable per amb dues colles, i per acabar, a 1/4 de la matinada, festa de Los 40 on Tour, al Parc de Can Molà.
0: Festa Major 2026.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula pont i expressions relacionades. Si pensem en un pont, de seguida pensarem en una construcció sobre la qual una via de comunicació salva una depressió o un obstacle o creua una altra via de comunicació a un nivell inferior. Així parlem d'un pont de pedra, de ferro, les arcades d'un pont, pont suspès, penjant, etc. També, però, per pont, entenem aquell dia feiner que, escaient-se entre dos dies festius o inhàbils, es converteix també en festiu o inhàbil. Encara no sabem si la setmana que ve farem pont o no. Per tant, fer pont és fer extensiva la festa el dia de treball que s'escau entre aquests dos dies festius. Dimarts és festa, així farem pont dilluns i fins dimecres no anirem a treballar. Fer pont és, però, també formar com un arc o una arcada a certa distància del sol. La barra de les cortines és massa llarga i fa pont. Altres expressions relacionades amb la paraula pont és ser el pont dels ases, és a dir, una dificultat que es troba en alguna ciència on s'encallen molts i es desanimen a continuar endavant. Per exemple, aquesta part de l'assignatura a matemàtiques és el pont dels ases. La majoria dels alumnes s'hi queden encallats. En canvi, fer-li el pont de plata a algú és facilitar a algú la superació de les dificultats que troba. La Loli ens fa de pont de plata quan tenim problemes amb l'ordinador. El pont del Diable és el nom donat als Països Catalans a alguns ponts monumentals d'origen romà, la construcció dels quals s'atribueix al Diable, que els hauria edificat a canvi de l'ànima de la persona encarregada de construir-los. A Catalunya hi ha més d'un pont del Diable. I, finalment, les raons del pont de Lleida són raons inconsistents, que no proven, que no són vàlides. Fent servir raons del pont de Lleida no convenceràs ningú. Per cert, feu pont vosaltres? Esperem que sí. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, hola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Ja en diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervencions, diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: I perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin que aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres, però la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia. I no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre i es, en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que deia major, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, determina aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer

0: general, però en un pla més superficial. La sedació, o en la sedació, normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan habitualment entra amb molts neguits i també habitualment et donen abans allò doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
0: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència, no?
0: No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita allò pre-operatòria que es fa sí. amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
0: Normalment és de què supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, sí. perquè no hi hagi pols a l'ambient, doncs nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió de cara a optimitzar doncs, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Estava pensant si a les persones ens fa més respecte la cirurgia en si o l'anestèsia.
0: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si i, de fet, ens trobem preguntes com... sobretot, pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor o també la por de... pot ser que no em desperti mai. O una altra cosa que em fa molta gràcia és la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és, sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també tenia jo les tècniques aquestes de ara començarem a comptar enrere i llavors un no serà,
0: sí,
1: acaba allò
0: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5.
1: I sí. No arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors, no, que manifestem, allò de dir, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia doncs, localitzada i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
0: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient, diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser, a més de la sedació, amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són, sobretot, les dones, quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
0: Sí, bueno, de fet, la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però, escolta, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, en posem moltes i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte perquè, no?, allò de la punció en un moment allò concret, bé...
0: Sempre hi ha també molta por perquè no, hi ha la

0: creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment, dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural, no hi ha relació i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
0: Sí, i n'hi ha alguns que són, hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir, lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessiten una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
0: sí,
1: no? A vegades.
0: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat i en quan es fan servir opioides, de seguida també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
0: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real. I també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i, per tant, són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
0: D'enganxar la dosi
1: correcta.
0: Titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
0: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
0: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors, no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip... Quanta gent tenim allò, més enllà del cirurgià, els infermers?
0: Nosaltres som tot un equip i es distribueixen les consultes preoperatòries. Com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt, dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. normalment, si de risc baix ho fem per telèfon, i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir, o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I és a dir, hi ha aquesta primer, aquest contacte, no? I després allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant la intervenció?
0: Realment, el coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no.
0: I després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment, el dia de la trucada és un, i el dia de la intervenció, com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és una anestesiòleg per intervenció o n'hi ha dues persones?
0: A dintre el quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí.
1: Uh-huh. I quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
0: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria, i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural, les cames bloquejades 4 hores, perquè sé que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenint en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc, allò de que, doncs, evidentment, no?
0: Sí.
1: No, ho dic perquè sempre, normalment...
0: D'aixecar-se i provar i que ens supegui i torni...
1: A veure, anem a provar, no? Si realment vostè té sensibilitat.
0: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, doncs, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, i evidentment pues no és allò de dir pues aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
1: Ja, jo, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
0: Sí.
1: Una persona que ha estat, doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. S'ha de dispensar de forma allò...
0: Ens ha passat alguna vegada i, jo què sé, per exemple, de vegades tenim... Això és, no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales, i és una zona molt friable i que sagna molt, i a vegades tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat, i realment s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
1: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de mig adormit, però que ha d'estar despert perquè ho requereix la intervenció?
0: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració.
1: Sí,
0: Per part del pacient, i per tant intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica però ha d'estar superficial, perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dir, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
1: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit. No?
0: Sí,
1: perquè llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
0: N'hi ha per les dues parts.
1: Sí.
0: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses
1: que no toca.
0: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional, i també hi ha pacients que se sorprenen, a vegades, això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient no de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
1: Una qüestió, a l'estar, aquesta col·laboració, a l'estar així, semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no? Per exemple, quan són intervencions sí. de traumatologia, em sembla que...
0: Realment, hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despert, i jo sempre dic, té dues opcions, un cop hagi fet l'anestèsia de la cama, el deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte, i hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama, em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop, i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, el d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu a mi, em sedeu fins que acabem.
1: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
0: No és millor una cosa que l'altra, el millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir i ja està.
1: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
0: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos, i a vegades també les opinions de familiars i veïns, de intentar evitar-les i venir amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... és que la veïna ha tingut una mala experiència, o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és, normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes i venir tranquil.
1: I de fet això, no?, que aprofitem aquesta trucada, no?, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No? És a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses d'aquestes, sinó que nosaltres també tinguem...
0: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
1: I qui pregunta més? Les homes, els homes o les dones? Qui té més por?
0: No, jo crec que per igual.
1: Per igual?
0: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
1: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
0: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això em va passar fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
1: Ah, personalitzat, aquesta vegada sí, eh?
0: Sí. Molt bé. Bona experiència.
1: Que vagi bé. Fins una altra. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Un plaer. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'arrel tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia, hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de sol, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres de la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdaguer ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1, Lleida Ràdio.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. I luego entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El PAI en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: Uau, Lleida Ràdio, Judit.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia ja ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
3: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
0: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
3: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment, el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
0: Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
1: Notícies en xarxa.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El Consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giacsa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32, Radiotelevisió de Calella, Dolors Lleurí.
17: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
18: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
17: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor, quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que, abans de construir noves carreteres, es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
0: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
19: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
20: Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
19: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
0: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
21: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
22: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
21: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
22: S'espera que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
21: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads, i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
0: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
3: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
0: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
3: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
3: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al país basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Kolektikpoa.
0: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
2: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
4: Sí, va anar molt bé, i la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC, i entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
2: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana, càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Iso.
5: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
0: I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit, el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
3: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
0: No diré dónde agarrar. I ara sí, arriben els esports. Que ens porta en Joan Barberà, Rodri i jo, Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
23: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al-Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada, a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
23: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada a l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió avui s'estrena el Centre d'Esport Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
23: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
8: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, està convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, ja no puc dir res més.
23: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
23: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: mucha malaltia, però disfruto varias cures i a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula, no foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema de tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses, a la Garrotxa torna a ser l'escenari del festival Es Dansa.
3: La 44a edició del festival de dansa d'arrel tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols als prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdaguer ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema de tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, al mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez

0: de tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
1: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
2: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, de, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va, tot, va sortir del magatzem.
1: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
3: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
4: El paian cap Fèlix Larrosa ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
3: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
1: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
5: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant. No? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
3: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
4: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
3: Amb un FM, Maria Lara.
6: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
3: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
4: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
7: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
4: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
3: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
8: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà.

0: Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giacsa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
1: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
2: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'Espai Cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
3: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
2: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'Espai Cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
5: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
6: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
5: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
6: S'espreveu que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
5: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
1: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
7: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'incorporen íntegrament.
1: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
8: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes a Badalona.
9: Me gusta mucho pues la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente, que son muy amables.
10: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy muy lleno, y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
8: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
1: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
7: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
1: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa tres persones mortes.
7: Els fets han passat al barri del Rocío quan dos encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les tres persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
1: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
7: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa dos dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
1: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kement i Vilaca Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El Serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de Serpent aquest any. A més, com que havíem fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell el coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de Serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
5: Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando, pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Y bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona. Rodri, de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. 2 de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado, lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el Centre d'Esport Sabadell, ho fa al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda, és el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez,
8: el seu tema. Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius i, sinó, bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa. El dia d'avui són el Barça i el Reus. Blaugranes i Roignegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Festa Major 2026.
3: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
2: Festa Major 2026.
4: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres, i des de fa, més de 25 anys ja...
1: I ja hem perdut el compte, ja.
0: Torna el Barreres Fora, el programa de ràdio Mollet del Vallès que fem els membres de l'associació Adimo.
1: Sí, senyor.
0: Qui som?
1: I, bueno, i qui som? Avui en tenim a tu, Jaume Girbó, bona tarda.
0: Jo mateix.
1: Qui us parla, en Josep Roca, bona tarda a tothom. Ens falta la Cristina Sandoval, que per motius personals no pot estar-hi. Bona tarda, perquè ens escoltarà després. També des de Sevilla, con amor, tampoc per problemes
0: hora,
1: laborals.
0: Tampoc ha pogut venir.
1: Vale, tampoc pot estar. I, bueno, pues, des d'aquí un gran saludo i espero que nos escuches després.
0: Con amor, sempre.
1: Con amor i que nos des difusió del tema. I, bueno, el Guillermo Legua, que tampoc hi pot ser per altre costat. Bueno, i a l'altre costat del vídeo tenim el nostre tècnic, Josep Casasnovas, com sempre.
2: Escoltes, Barreres Fora.

0: ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. Per exemple, el d'avui el trobareu com a Dispareunia, Relaciones Sexuales con Penetración Dolorosas. I, per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: Molt bé, també ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pentiquet, al carrer Can Plaquet número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25, 93 570 35 25, i si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.
0: I si voleu intervenir a partir d'ara en directe, aquí en el Barreres Fora de Ràdio Mollet, apunteu el telèfon i truqueu-nos. És el 93 570 68 66 93 570 6866. Benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Festa Major 2026.
2: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
1: Festa Major 2026.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dilluns 17 d'agost. Penúltim dia de Festa Major i ho fem amb el taller de barrets de paper que organitza l'Associació de Col·leccionistes de Mollet amb el suport de la Colla Morada. Serà a les 10 del matí al Mercat Vell. A 2:15 del matí, inflables refrescants al Parc de les Pruneres i a les 12:00 del migdia, 13è concurs de disfresses de paper en el Mercat Vell, a càrrec novament de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca amb el suport de la Colla Morada. Ja a la tarda hi haurà una nova activitat familiar en el Museu Abelló per infants d'entre 2 i 5 anys. Serà 6:15. A la mateixa hora, Ball de la Gent Gran amb el Ball de Rams, amenitzat pel duet Christian i Sònia. Serà en el Mercat Vell. A les 6 de la tarda, novament, des de la plaça Catalunya, s'inicien les emissions en directe de Ràdio Mollet i també a la mateixa hora, inici de l'estirada del cotxe infantil, prova puntuable en la competició entre la Colla Morada i la Colla dels Torrats. Aquesta estirada es farà des de l'Avinguda Llibertat. També aquesta tarda el Museu Abelló ofereix un taller d'aquarela i a 6:45 de la tarda es farà, després de l'estirada del cotxe infantil, l'estirada del camió, novament punt puntuable per les colles de Morats i Torrats des de l'Avinguda Llibertat. En acabar les estirades es farà la garrinada. Aquesta es farà des de plaça Catalunya. Participaran, evidentment, totes aquelles persones que vulguin donar suport amb una de les dues colles, la Morada o la Torrada. A 8:15, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa a la plaça Major, a tocar del Mercat Municipal. Organitza Tradicions i Costums. A les 8 del vespre hi haurà una visita guiada al Museu Abelló, Modernismes a la Col·lecció Abelló. I a les 10 de la nit, la nit destilada, concert amb Mi Mejor Versión, al Parc de les Pruneres, organitza Estel Torrat de la Colla dels Torrats. També a les 10 de la nit tindrà lloc l'espectacle del pregoner amb Pep Plaza, el substitut serà l'embalat. També a 1/4 més tard, a 10:45 de la nit, Impro Music Show amb Planeta Impro. Serà a la plaça Pau Casals i aquesta activitat l'organitza la Colla Morada. A 10:15 de la nit, concert amb Tamara Jerez, homenatge a Rocío Jurado en el Mercat Vell. També aquesta nit, a les 12:00 de la mitjanit, hi haurà les curses en roba interior, en prova puntuable per amb dues colles, i per acabar, a 1/4 de la matinada, festa de Los 40 on Tour, al Parc de Can Molà.
0: Festa Major 2026.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
6: Bienvenido, Fantisí, de Radio Mollet.
7: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquit de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com m'acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres a 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 17 d'abril, programa número 29 de la tercera temporada de Bartiki, i anem amb un programa diferent. Perquè la setmana que ve és el dia de Sant Jordi, i sí, segurament sona tòpic i a totes aquestes coses que es diuen als programes galdosos de gent cursi, però no puc evitar, em sembla un dels millors dies de l'any. Que sí, que vosaltres compreu llibres tots els dies de l'any i totes aquestes coses que us fan millor persona. I que ara resulta, ves per on, que Sant Jordi era un maltractador d'animals per matar un drac. En fi, com deia en Michael Scott, aquesta gent són lladres de l'alegria. Deixeu-me viure amb el meu Sant Jordi i el clima benevolent que ens trobem al mes d'abril i les parades de llibres. I d'això va la cosa avui, de llibres. Aquest vespre farem una cosa diferent. Dedicarem el programa d'avui a un escriptor, Quico Amat, que no ens patrocina, ni crec que mai no arribi a escoltar aquest programa que avui dedicarem a la seva obra. Quico Amat, un dels escriptors més interessants en llengua castellana dels darrers, posem 20 anys. Passarem per la seva obra i també per les seves referències pop, que no són poques. Comencem.
8: ¿Vas a tomar algo, chico?
9: Sí. Deme una Fanta.
8: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
9: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
8: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
7: Començarem aquest vespre parlant d'una història personal que ens porta a l'any 2009. Aquell any va ser complicat per mi, per raons que a ningú no li importen gaire i que no pensava explicar en antena. El cas és que un dia d'aquell any vaig llegir al diari un article sobre un llibre, novetat editorial i un escriptor català. Això era quan encara hi havia coses anomenades diaris, que s'acostumaven a comprar particularment al cap de setmana. Tot i que jo sempre vaig admirar el típic senyor que cada dia de la setmana comprava La Vanguardia i El Periódico, i em pensava si realment tenien temps aquestes persones de llegir-se'ls. En fi, naturalment aquestes webs que es dediquen a cultivar l'art del clickbait i que et demanen dades personals per llegir articles complets, no els anomenaria pas premsa. El cas és que, bé, en aquell article d'aquell any 2009 parlaven d'un llibre de títol Rompepistes i d'un autor jove molt, molt influenciat per la cultura pop, un tal Quico Amat, que havia plasmat les seves vivències adolescents en una mena de novel·la iniciàtica. Com que tenia temps, un matí d'aquells vaig anar a una llibreria i, entre d'altres, vaig comprar aquesta Rompepistes, que tan bona pinta feia en aquella peça del periòdico. Potser va ser perquè, ja us ho he dit, era una etapa complicada per mi, però el cas és que aquella novel·la em va agradar molt. Em va enganxar, vaig identificar-me en certs aspectes i em va fer descobrir un escriptor que m'acompanyaria des d'aquell ja llunyà 2009. Potser ha sonat una mica cursi tot plegat, però escolteu-me. Trobar un escriptor del qual, quan publica un nou llibre, penses que t'interessaria, sempre està bé. La nota editorial oficial deia el següent de Rompepistes. Diu: corre l'estiu de 1987 i sonen Madonna i George Michael. Només que no a la vida d'en Rompepistes. Per a ell, un punk miop i desmanegat de 17 anys, nascut a l'extraradi de Barcelona, els únics que importen són Generation X, The Clash, The Jam i el seu propi grup, Les Duelistes. Les hores s'acceleren al costat dels seus millors amics, en Carnaval, el bateria Grassonet, la Clareana, la seva exnòvia, i el Chopet, el cap dels Skinheads per la Pau. Són els nois amb botes amb ànima trencada i la roba descosida, sense modals ni sense futur, sense res a perdre. I l'univers en Rompepistes sembla a punt d'esclatar. Acaba de començar una guerra sagnant amb una banda del poble del costat, dels seus pares, són a punt de separar-se, la Clareana l'odia cada dia més, el Carnaval no li parla i el Chopet està perdent el cap. Plena de puntades de peu i cops de puny, punk rock i reggae, victòries pírriques, capellans malvats i la desesperació silenciosa del cinturó industrial barceloní. Rompepistes és una evolucionant novel·la d'iniciació que narra amb intensitat i un gran sentit de l'humor el pas de l'adolescència a la primera joventut. I aquest és un aspecte important. Tota la novel·la és plena de referències musicals constants a cançons, a lletres de cançons, a bandes i a subcultures pop, en aquest cas, de les Skinheads. Vaig descobrir molta música amb Rompepistes, com per exemple els primers Generation X, això és Promises, Promises.

Mentre que ara sonen, encara sonen els Generation X, el primer punk d'en Billy Idol. En Billy Idol, qui es faria famosíssim als anys 80, quan va deixar la seva Anglaterra natal per anar-se'n als Estats Units a practicar un hard rock, punk rock, molt particular. A mi m'agrada molt la carrera d'en Billy Idol post-Generation X. Soc conscient que molts fans de Generation X es van sentir traïts quan en Billy Idol va ficar-se en terrenys més comercials. Bé, jo no. Tornem però en Kiko Amat. Kiko Amat és uns 8 anys més gran que jo, per tant, mentre que ell, el mencionat 1987, tenia 16 anys i era a la seva adolescència, els seus records de 1987 anaven de veure David del Nomo i van anar a Bollicaus i jugar al parc. El seu extraradi era Sant Boi de Llobregat, el meu era la zona franca de Barcelona, però tot i que les referències musicals eren diferents i que les subcultures a les que s'hi va apropar o capficar de xaval eren diferents a les meves, la manera de capturar l'esperit adolescent, això sí que no canviava. Haig de dir que per mi el concepte de skinhead que jo hi he viscut era definitivament diferent a la que relata en Kiko Amat en aquesta novel·la. I parla d'esquins de la manera més clàssica, dels esquins, diguem-ne, dels esquins britànics, propers a la classe obrera, al punk i a les sonoritats jamaicanes. Per mi, als 90, els esquins eren protofeixistes, gent violenta que escoltava màquina, que apallissaven gratuïtament doncs, immigrants, homosexuals o qualsevol altre xaval que no comulgués amb els seus postulats i que bé, era millor tenir-los ben lluny. Afortunadament, ja tot això queda molt, molt al passat. Ja ho veieu, que no és que Rompepistes expliqués una història a la qual hi hagués jo pogut ser contemporani, ni falta que feia. Però va, continuem amb més música que també així té una certa importància al relat de Rompepistes. Ara sonarà Toad and the Maydals, Never Grow Old.

Una altra de les cançons citades al llibre és aquesta, com us deia, aquesta Never Grow Old, The Toot and the Maytals, que és una de les peces més emotives del reggae jamaicà clàssic. És una cançó publicada en 1971. De fet, segurament hi ha versions anteriors. Al 1971 ja sabem que el mercat discogràfic jamaicà era una miqueta caòtic i en tenien versions i reversions i publicacions d'una companyia i d'una altra, i fins i tot quan anaven a Europa doncs potser feien una altra. Però, en fi, la que jo sempre he recordat era la del 1971, una cançó que combina el soul i el roots reggae amb una senzillesa profunda. La veu del Toots Hibbert transmet doncs aquesta esperança davant la mort i el pas del temps, amb una fe tranquil·la, amb una vida eterna, lliure de sofriment, tot un rotllo molt religiós, molt rastafari en aquest sentit. La lletra és directa, és gairebé un himne, i sobretot això, el que es deia, reflecteix l'arrel religiosa de molts músics jamaicans, però que en el context de la novel·la, en el context d'aquest rompepistes, allò de I never grow old és més a prop de la literalitat del títol. No em faré mai gran. En aquest esperit tan adolescent de que fer-se gran és morir una mica i convertir-se en allò que no ens agrada del món adult. Evidentment, conforme creixent i per moltes cançons que cantem, és inevitable, veiem que créixer no significa renunciar als ideals adolescents, a no ser que es vulgui, que no sempre s'han de romantitzar. En fi, com us dic, la música constitueix un fil narratiu inevitable, el que és tot un risc per a un escriptor, perquè pots trobar la complicitat en un conjunt de lectors, però em pots allunyar a tot un altre conjunt que no comulga amb aquests gustos o simplement no els coneix. És una disjuntiva interessant per a un escriptor. Jo crec que l'important és fer-ho amb naturalitat, amb convicció i sent un mateix. Si hi ha autenticitat, pot enganxar l'actor, tot i que mai no hagués sentit mai, doncs això, punk rock o reggae jamaica. Fins i tot al final del llibre, al final d'aquest rompepistes, hi ha un conjunt de referències en forma de, diguem-ne, cinta recopilatòria, amb la seva cara A i la seva cara B, que titula l'autor com La balada de los chicos con botas, un nom força xulo. És impossible no sentir carinyo pel rompepistes, maldestre, poruc, però fidel amic, i li desitges que al final tot li vagi bé a la vida, tot i que sospites que segurament no serà així. Però potser té quelcom d'arquetípic en un relat d'adolescents. Però això no té per què ser dolent, en absolut. De fet, bé, portem ben bé un quart d'hora parlant d'ell aquí al Bartiqui de Ràdio Mollet. Va, tancarem amb una última cançó a la sessió de rompepistes. En aquest cas, tancarem amb Stay Free, un tema de The Clash, que té un moment molt important a la narració. Stay Free, de The Clash, és una cançó carregada de memòria, lleialtat i honestedat moral. És una cançó escrita pel Joe Strummer i era dedicada a un amic empresonat. I a la cançó, doncs, reflexiona sobre el preu de la llibertat personal en un món ple de trampes i de concessions. Musicalment és sòbria, gairebé continguda, amb un to melancòlic que s'allunya de la fúria punk més directa que potser caracteritzava més la música de The Clash. La força del tema rau en la seva sinceritat. No idealitza la rebel·lia, sinó que parla de responsabilitat, culpa i dignitat. Stay Free, doncs, és una meditació madura sobre créixer sense trair-se, sobre resistir sense perdre l'ànima.

No només vaig llegir amb passió Rompepistes, també fins i tot vaig regalar exemplars de la novel·la a amics i família quan s'havia de fer un regal. Durant una època em vaig convertir en el fan número 1 de Rompepistes. I el que tocava, naturalment, era comprovar si hi havia més novel·les d'aquest Quico Amat. I sí, hi havia més novel·les. Però anem a fer una passa enrere. Qui és en Quico Amat? Quico Amat, nascut el 1971. Va néixer a Sant Boi de Llobregat. El seu pare era jugador de rugbi i la seva mare treballava al manicomi local. Ell va abandonar els estudis als 17 anys per passar a ser mod, venedor de discos, quiosquer, caixer a McDonald's, operari de caneda en muntatge de la Seat, vigilant de càmping, carter comercial, cleptòman professional, cambrer d'un gran hotel a Londres, ciutat també on va residir durant 5 anys. En Quico Amat és un tio amant de la cultura pop amb molta anglofília que va experimentar amb diverses subcultures com les skinheads, els mods, però també una etapa hardcore i algunes més que va relatant ell mateix en diversos mitjans. Abans podríem trobar-lo escrivint a diversos mitjans, ja us dic, des de premsa convencional com el Periódico o La Vanguardia, fins a revistes com a Hot Down o fins i tot fanzines, sobretot als seus inicis, com, i si potser algú el recorda, de finals dels 90 o primers dels 2000, aquell que se'n deia Abarna, que es podria trobar en algunes botigues de la ciutat de Barcelona. Eren temps en què s'hi trobaven a bars, botigues de discos o de roba, certes publicacions en format paper de diari que s'hi distribuïen gratuïtament. La més famosa de les totes doncs seria Mondo Sonoro, però hi havia diverses. Des de fa un temps, però, en Quico Amat s'hi va enfocar només en les seves novel·les i també en el seu podcast de títol Pop i Muerte, del que parlarem més endavant. Bé, no cal fer gaire investigació per entendre el món d'en Quico Amat. Més enllà del seu podcast, ell ja ha donat la seva visió a dos llibres que no eren novel·les. Un d'ells, de títol Mil Violines, que era una mena de crònica sobre la seva vida i la seva relació amb el pop. I un altre, de títol Chap Chap, una antologia d'articles i peces amb una certa component personal. No el veureu, però, a internet. No és una persona activa a xarxes socials, no té un compte d'X, ni d'Instagram, ni de TikTok, i segurament aquest anacronisme el fa encara més interessant. L'any 1985, amb 13 anys, en Quico Amat va guanyar un concurs nacional de redacció organitzat per Coca-Cola. Eren uns altres temps en què una marca com Coca-Cola podia organitzar un concurs infantil. En fi, ell cursava 8è d'EGB i el premi va ser un televisor en blanc i negre. 4 anys més tard, als 17, doncs ja us dic, va abandonar els estudis. Quan l'editorial Anagrama li va publicar la seva primera novel·la l'any 2003, ell va jurar que no tornaria a netejar vòmits d'un vàter aliè mai més. I fins ara, doncs, sembla ser que no ha trencat aquell jurament. A part de les seves novel·les, ha escrit també pròlegs per llibres com un clàssic, A Wamba Buluba Balam Bambú, de Nick Combe. També un altre, l'estupendo Helter Skelter, de Vincent Bugliosi. I també un altre, també, de molt bo, Nam, de Mark Baker. Ja us dic, 3 llibres, tots 3, que no puc deixar de recomanar a tota la parròquia de Bartí, que ja sabeu, si heu de regalar alguna cosa o regalar-vos algun llibre, qualsevol d'aquests 3 títols són més que recomanables. Però, per mi, el més important és que és un tio que escriu bé, que té la passió per escriure bé. Ja sé que això és simplificar molt, això d'escriure bé. Però és veritat, és ell fa que tot sigui allà on ha de ser, sense manierismes innecessaris, sense caure però en un excés de senzillesa. I no només és com ho diu, sinó també el que explica. Ho anirem veient, tot i que els inicis són constantment la cerca a personatges que es mouen entre la infantesa i l'adolescència, també ha estat capaç de no encursetar-se amb una temàtica constant. Va, anem a escoltar un altre dels temes que destaca, en aquest cas, a la seva crònica sentimental pop. Ja en parlarem d'aquest llibre més endavant, però per ara sentim en Bill Withers. El tema és Hope She'll Be Happier.

Bé, com us deia, aquell 2009 que em va flipar Rompe Pistes, doncs no vaig trigar a veure que fins a la data en Quico Amat ja tenia dues altres novel·les. Una primera, de títol bastant flipant, El dia que me vaya no se lo diré a nadie. I una segona, de títol Coses que hacen boom. I vaig optar per la segona, per cap raó en particular, més enllà de que perquè és la que vaig poder aconseguir més fàcilment. Aquesta va ser l'única raó. I afortunadament, perquè em vaig trobar amb una novel·la que em va agradar quasi tant com Rompe Pistes, mentre que si hagués anat pel seu debut, més enllà d'un títol molt xulo, bé, no em va agradar tant ni molt menys. Però ja hi arribarem. A aquella El dia que me vaya no se lo diré a nadie. Anem per ara amb Coses que hacen boom. I aquesta és la història d'en Panic Urfila, un nen de pare anglès i mare catalana que tots dos moren en un accident. Ja veiem que l'anglofília sempre és present al Quico Amat. El nen va viure amb la seva àvia. En Pànic és un nen raret que s'obsessiona amb la música soul, els filòsofs situacionistes i la masturbació. I s'obsessiona amb l'Eleonor, una noia del seu institut. La cosa no li surt gaire bé. I als 20 anys deixa el seu poble natal per marxar a Barcelona, al barri de Gràcia, on s'allotja a casa de la seva tieta Lola, una dona bohèmia amb poques ganes de fer de mare. I arriba com qui arriba a una illa perduda amb una maleta plena de llibres que no acabarà mai. Intenta estudiar filologia romànica entre ressaques morals i cafès aigualits. I és llavors quan apareix la Rebeca, la Rebeca feliç, lluminosa, com una garlanda de bombetes de colors. Se n'enamora sense defenses, com que es ve un còctel mal preparat, massa ràpid, massa fort, sabent que acabarà malament, però igualment, escolteu, endavant. Amb ella tot sembla possible, el futur, l'ordre, una normalitat que no existeix. Però el verí dolç arriba amb els Vorticistes, el trio format pel Johnny Cactus, l'Arturo Grima, el quartet, amb Marco Cara i l'Elvira. Aquests quatre són els Vorticistes, uns dandis revolucionaris del barri de Gràcia. Camises planxades, ulls injectats de teories i amfetamines robades i sabates fetes per caminar cap al desastre. Són una secta elegant i perillosa, un gang amb gust a pólvora humida i copes massa carregades, una mena de mots xungus amb mala bava. Tenen un pla secret, fosc i brillant alhora, que vibra com dinamita sota el tauler d'un vertiqui a punt d'explotar. En Pànic queda atrapat entre dos focs. La Rebeca, que representa l'amor, la promesa, la salvació possible, i els Vorticistes, que li xixullegen a cau d'orella el cant salvatge del caos, cavalcant entre l'alfetamina i la dinamita, entre el manifest i la baralla. Coses que hacen boom és una ressaca gloriosa, una novel·la que mescla pulp i punk, pop i violència, tendresa i obsessió. I ressonen autors com Edward Limonov, com John Fante, però també els cors adolescents de la Susan Hinton. I amb aquests tres referents, com no m'havien d'agradar? I les cançons que sonen massa fort a les 3 del matí. Tot i crema, l'amistat, el desig, la lleialtat, la necessitat de cremar-ho tot abans que el món no et cremi a tu. I entremeig, la màgia de Bernadette.

Bernadette, de The Four Tops, és una de les grans declaracions emocionals del seu clàssic de Motown, cançó publicada al 1967. La cançó transforma l'amor en una urgència quasi dolorosa. El narrador no demana afecte, el suplica. La interpretació d'en Levi Stubbs, el cantant principal del quartet dels Four Tops, és esclau, una veu aspra, intensa, plena d'angoixa, que converteix cada vers en una confessió al límit. Musicalment, la producció és elegant però tensa, amb una base rítmica que empeny constantment cap endavant. The Four Tops eren un quartet de Detroit format per Levi Stubbs, l'Abdul Duke Fakir, el Ronaldo Obi Benson i en Lawrence Payton. Ells van ser, els The Four Tops, van ser un dels grups més personals de Motown, capaços de combinar sofisticació pop amb una força emocional i crua. Aquesta Bernadette, que encara sona de fons, exemplificarà perfectament això. Soul brillant, que no amaga la dependència, la gelosia ni la fragilitat, i que continua colpint amb la mateixa intensitat dècades després. A la novel·la Coses que hacen boom, les cançons tenen molt de significat, i de fet hi ha una escena en la que aquesta Bernadette té un protagonisme especial. És evident que és menys confessional aquesta novel·la, però no menys efectiu. Una espiral d'aconteixements que van succeint-se i l'amenaça constant de que tot, absolutament tot, faci boom. És literatura servida amb un got escardat com una arma improvisada. D'alguna manera, argumentalment, em recordava una mica, fins i tot una mica, a Glamorama, la novel·la que va fer en Bret Easton Ellis després d'American Psycho. O potser té una mica del Club de la Lluita, salvant, en ambdós casos, les grans distàncies. Una novel·la on ens trobem molt de soul, ja ho he dit, si Rompepistes era punk, Coses que hacen boom era soul. I un tema que pren importància també a la narració és It's an uphill climb to the bottom. Un títol meravellós, per cert. Això de It's an uphill climb to the bottom és una petita joia del soul clàssic dels anys 60, interpretada magistralment pel Walter Jackson, publicada el 1966. La cançó utilitza una metàfora poderosa per descriure el patiment emocional després d'una ruptura. Fins i tot, quan ja ets al fons, continuar endavant requereix un esforç immens. El títol vindria a ser És una dura pujada fins al fons. Amb una veu profunda i vulnerable, en Walter Jackson transmet desesperança, dignitat, resistència. L'arranjament és sobri però intens i reforça el drama interior. I la converteix en un himne del soul de Chicago, però compte, també va ser recuperada a l'època del Northern Soul a l'Anglaterra dels anys 70.

Evidentment que si aquests llibres m'havien agradat, la lògica em portava a buscar aquella primera novel·la, el debut, El dia que me vaya, no se lo diré a nadie, novel·la publicada al 2003 per Anagrama, és a dir, una editorial prou potent. I què us haig de dir? Igual hi havia tedi, igual les comparacions, que són odioses, igual simplement ho hauria de rellegir, però no em va agradar gaire, aquesta és la realitat. L'argument ja dibuixava aspectes que reprendria en novel·les posteriors. L'escenari Barcelona, un noi solitari que té més carinyo per les seves camises, sabates, llibres i discos que per cap persona. Un perdedor. Una noia que resulta ser la que posa veu a la megafonia del metro de Barcelona. Una convergència de dues vides i ganes de fugir. Bé, argumentalment, posat així no pinta malament, però no em va convèncer. Pel meu gust es queda a mitges i encara és lluny de l'estil punyent i de l'humor de Quico Amat. Un tio que malgrat ser català, quasi tota la seva obra és en llengua castellana. A l'any 2010 publica un nou llibre i no és una novel·la. I ho fa en català, de títol L'home intranquil. Però us ho haig de reconèixer. No l'he llegit, així que no us puc dir gaire més. I a 2011 publica un altre llibre, tampoc és una novel·la. És aquesta, ja l'he mencionat abans, aquesta Mil violines. Quan ja hem ben travessat l'Equador de l'episodi d'avui, on parlem de Quico Amat, Mil violines és un llibre de no ficció sobre música pop, que utilitza les cançons com a porta d'entrada a la vida emocional. No hi trobaríem crítica musical clàssica ni voluntat d'establir un cànon, sinó més aviat records personals, situacions quotidianes i reflexions sobre com la música acompanya, sosté o sacseja algú en moments concrets. Una cançó sona en un cotxe, en una feina miserable o en una tarda anodina, i a partir d'aquí en Quico Amat construeix tot un relat sobre aquell instant i el que significa molts anys després. Un dels grans temes del llibre és la idea de ser fan com una forma de resistència. L'Amat defensa la passió sincera contra el cinisme cultural, contra el, diguem-ne, bon gust obligatori i contra la superioritat de qui escolta música a distància. Hi ha moltes escenes on apareix algú menyspreant una cançó per sentimental, per antiga o per poc cool. I la resposta implícita del llibre és clara. Estimar una cançó de debò diu més a tu que saber-ho tot sobre ella. El ritme del llibre reivindica l'emoció sense demanar disculpes, i no em puc estar més d'acord. També hi ha una reflexió sobre la masculinitat i la dificultat de mostrar fragilitat, especialment quan es parla de música trista, de soul profund, de balades. Aquí Quico Amat descriu situacions molt reconeixibles. Baixar el volum d'una cançó perquè fa massa mal escoltar-la sol, o sentir vergonya d'emocionar-se. La música apareix com un espai permès per a la debilitat, per dir coses que fora del so costen molt més d'acceptar. Mil violines està ple d'anècdotes poc glorioses, però molt reals. Feines dolentes, discos comprats amb pocs diners, o fins i tot robats. Decepcions musicals, que amb el temps es transformen en companyia. El títol resumeix perfectament l'esperit del llibre. Quan una cançó t'atrapa en el moment adequat, és com si toquessin mil violins només per tu. I això, insisteix Amat, no és excessiu ni cursi, és humà. Podria posar moltes cançons, però anem amb The Chords, amb el tema Maybe Tomorrow, que és un himne del mod revival britànic que parla d'esperar sense triomfalisme. La cançó transmet urgència juvenil i alhora una melancolia molt adulta, la sensació que el futur sempre està una mica més enllà. A Mil violines, el tema simbolitza la fidelitat a una tradició emocional, no a una moda. No promet res, però manté viva la flama de seguir creient. Això és Maybe Tomorrow, The Chords.

Amb la quarta novel·la de l'autor, ell entra en el que es diria una nova fase. Per primer cop no tenim amb un adolescent o amb un jovenet protagonitzant una història.

il·lusions a granel, però que encara queda prou energia per indignar-se amb criteri. El protagonista, en Cienfuegos, té 40 i escaig anys, una vida que no és un desastre però tampoc una victòria, i un cervell incapaç de deixar passar segons quines coses. No és un heroi ni un fracassat, és algú que pensa en allò que ets i en allò que no has pogut ser. La novel·la travessa els anys de crisi i el moment del 15M, però ho fa sense entusiasme prefabricat. En Cienfuegos mira el món, mira la política, mira la gent, que sembla tenir-ho tot clar, i sospita. També sospita de si mateix, que és un detall important. Aquí no hi ha consignes, hi ha dubtes, no hi ha fe col·lectiva, hi ha incomoditat individual. I d'una altra banda, també hi ha espais per crisis més mundanes. Crisis d'edat, crisis de parella, crisis sexuals. El títol és una broma cruel. Eres el mejor. Sona exactament com aquestes frases que no signifiquen res, però que tothom repeteix. Amat construeix un personatge que no vol ser cínic, però que tampoc pot comprar cap relat sense llegir-ne abans la lletra petita. El llibre parla, doncs, això, de crisi d'edat, de consciència sense manual d'instruccions i de tirar endavant. Però anem amb una altra cançó, el tema Christine's Tune, Devil in Disguise, dels The Flying Burrito Brothers. Bé, funciona gairebé com una extensió emocional del personatge de Cienfuegos. És una cançó enganxosa, amarga i orgullosa alhora. És la connexió amb en Grant Parsons, el cantant dels Flying Burrito Brothers, no és casual, sobretot quan el protagonista, en Cienfuegos, llueix moments icònics amb una jaqueta que remet directament a aquella portada del disc. Una jaqueta lluent, excessiva i una mica fora de lloc, com ell. La jaqueta no arregla res, però diu alguna cosa. Encara hi ha estil, encara hi ha identitat, encara hi ha voluntat de no rendir-se del tot. Va, anem a escoltar els Flying Burrito Brothers.

El següent moviment del Quico Amat és un llibre que du per títol Chap Chap, que sembla quelcom més aviat alimentici, una mica semblant a Mil Violines, que ja hem parlat d'ell, però encara més galtes. De fet, no publica Anagrama, que és l'editorial que edita les seves novel·les, sinó publica Blackie Books, perquè aquest Chap Chap ni tan sols és material original, sinó que fonamentalment és un recull d'articles, columnes i altres textos reciclats. Però val a dir que ho fa amb gràcia. És el món del Quico Amat, per tant, hi has d'entrar. Del Quico Amat, personatge, diria jo. Un cronista sorneguer amb molt de focus en cultura pop. Diria que és, més aviat, material per a iniciats. Aquest xap-xap, ja us dic, és un recull d'articles de Quico Amat sobre pop, subcultures, actitud i educació sentimental escrits des d'un lloc molt clar. Algú que ja no és jove i celebra la manca d'equidistància, serenitat i lucidesa. No és un llibre d'assaig sistemàtic ni unes memòries disfressades. És una col·lecció de peces que pensen en veu alta, amb entusiasme, amb irritació i amb criteri propi. Els textos parlen de música, pop britànic, soul, mods, figures i cançons concretes, però sobretot parlen de què fem amb allò que ens va formar. L'Amat escriu contra el cinisme cultural, contra l'adult, que renega del que li va importar per quedar bé, i contra la idea que maturar significa rebaixar qualsevol convicció. Aquí no s'idealitza el passat, però tampoc se'l ridiculitza.

se'l tracta amb, diguem-ne, amb respecte crític. Chap-Chap defensa el dret a haver estat intens, a haver cregut coses exagerades, a haver estimat cançons amb una fe que avui pot incomodar. Els articles tenen ritme, humor, mala bava selectiva i una idea constant de fons. El mal gust no és estimar massa, sinó mirar-ho tot amb distància per no mullar-se mai. És un llibre que no vol donar lliçons, però sí deixar clar que sense passió no hi ha mirada, només hi ha comentari. I anem a música. Anirem amb un tema dels Style Council com Walls Come Tumbling Down, que és un tema que encaixa perfectament amb Chap-Chap, no perquè sigui subtil, sinó perquè no ho és gens. És una cançó excessiva, directa, optimista, fins a la incomoditat, convençuda que la música pot ser una eina moral i política sense demanar permís. A la part central d'aquest llibre, d'aquest Chap-Chap, hi ha una declaració d'amor cap a The Style Council en general i cap a Paul Weller, en teoria el 50% del duo, en realitat sembla ser l'ideòleg. Amb més encerts, bueno, amb encerts i amb errors. Aquesta Walls Come Tumbling Down és una cançó continguda, el que jo diria que és el millor disc dels Style Council, de títol Our Favorite Shop. És un disc de 1985 i la cançó, doncs, sona així.

I si abans mencionava una etapa més madura de Kiko Amat, aquesta es materialitza definitivament amb Antes de l'huracán, la seva novel·la de 2018, és a dir, passen 6 anys entre la seva anterior novel·la, Eres el mejor Cienfuegos, i és que Antes de l'huracán és una novel·la que li costa de fer. Mireu, quan un segueix un escriptor, una rere l'altra, les novel·les que va fent, sovint es troba amb uns certs patrons de repetició. Això dit d'una manera benevolent, quan potser podríem dir que tots els seus llibres són iguals. I és part de l'art de l'escriptor el poder fer llibres diferents, explicar històries diferents, mantenir el segell, esclar, però no convertint-se en els ACDC de les lletres. I amics meus, en Kiko Amat podia caure en aquest risc. Les històries de joves i adolescents desclassats, desplaçats, amants de la cultura pop, de la música, etc. I això no té per què ser dolent, escolteu, m'agraden els ACDC. Però se li agraeix a l'autor aquest punt d'experimentació, que ja vam veure també una miqueta a Eres el mejor Cienfuegos, però que es materialitza molt més a Antes de l'huracán. I això que, permeteu-me la paradoxa, el protagonista torna a ser un adolescent de Sant Boi. Però això no té res a veure amb rompepistes. Antes de l'huracán és una novel·la, en realitat, trista i malrullera, que parla de famílies infelices, però reals. Recordeu aquella frase d'Anna Karenina, de Leo Tolstoi, allò de totes les famílies felices s'assemblen entre elles, però cada família infeliç ho és a la seva manera. I la prosa de Kiko Amat aquí diria que és la millor que mai n'ha tingut fins a la data. Com us dic, Antes de l'huracán és una novel·la trista, però mai no avorrida, sempre plena d'humor. Per primer cop hi ha una absència de cites constants a cançons i a pop. És un altre Kiko Amat i és una altra manera de veure la preadolescència. Hi ha qui torna amb un altíssim nivell que no tenia des de rompepistes. Si voleu saber més del món de Kiko Amat, també podeu seguir el seu podcast Pop i Muerte, que fa amb el seu compinxe Benja Villegas, on aboquen les seves fílies i alguna fòbia sobre la cultura pop, sobre música, sobre cinema, sobre subcultures, però també la fascinació amb el crim i les històries truculentes. El títol, això de Pop i Muerte, potser us pot donar una pista. Ja porten diversos anys i es pot trobar, igual que aquest programa, a l'iVox, però jo no us deixo el link a les xarxes socials. Conyes a part, personalment el segueixo amb certa assiduïtat i a mi m'agrada força. I ja encarem la recta final del programa d'avui amb les dues darreres novel·les d'un Kiko Amat que torna a prendre embranzida i torna a la seva freqüència habitual de 2-3 anys entre novel·les després d'aquell hiat que va venir entre Eres el mejor Cienfuegos i Antes del huracán. Així, a 2021 torna amb una novel·la de títol Revanxa. I un cop més ens trobem amb una nova novel·la molt diferent de les anteriors. Res adolescents, tot i que hi ha una petita part retrospectiva, però Revanxa és una novel·la sobre violència i per primer cop l'humor no és la base de la narració. Revanxa és una novel·la que colpeja sense avís i que t'arrossega dins la violència d'una manera tan feroç com intel·ligent. Des del primer moment, el lector queda immers en un entorn brutal, ple de pallisses, odi, sang, però també de reflexió i fins i tot de certa humanitat. En Kiko Amat construeix una història marcada per la idea que som el que les nostres circumstàncies ens obliguen a ser. Reprenem aquella màxima d'Ortega i Gasset. Sovint no escollim, sinó que el món decideix per nosaltres. El personatge de l'Amador, un neonazi que es dedica a agredir immigrants i punquis, encarna aquesta contradicció absoluta. Ell és víctima del seu passat, d'una família trencada i d'un dolor que l'ha modelat. Els personatges de Revanxa viuen als marges. Són moralment incòmodes, però profundament reals. El gran encert del llibre és combinar violència extrema amb moments de tendresa inesperada, especialment records d'infantesa que trenquen el ritme dels cops. Aquesta tensió constant manté el lector atrapat fins a un final tan dur com commovedor, del qual, bé, no en faré pas cap de spoiler. Com a corol·lari, només diré que Kiko Amat experimenta amb aquella novel·la amb un argot sovint inventat,
en la parla del protagonista, dels protagonistes. I això, hi ha moments que reconec que m'agobia. Però alhora és un moviment valent i s'allunya totalment del risc de ser escriptor AC/DC, com us deia abans. I amb tot això, doncs, arribem a la darrera novel·la, fins a la data d'avui, la darrera novel·la d'en Quico Amat, un llibre que du per títol Tic o la tristesa del sexo, un llibre que es va publicar el 2025. Abans d'aquell any, a 2022, s'havia publicat un petit assaig anomenat Los enemigos, que reconec, ho tinc a casa i encara no l'he llegit, però bueno, ja caurà. Anem, però, amb aquesta Dic o la tristesa del sexo. En aquesta novel·la, en Quico Amat, doncs, torna a explorar un conjunt de llocs comuns, l'adolescència, Sant Boi, les famílies desgraciades i les obsessions, en un llibre que explora un altre cop la vessant més humorística, després el trasfons xungo de revanxa i de la tristesa que en realitat planeja sobre tota la narració de Antes de l'huracán. Un llibre que comença amb una cita de Josep Maria de Sagarra, que diu: l'adolescent riu i salta i balla, però ningú no vol veure la tristesa sexual de l'adolescent. Podríem dir que torna una mica a rompepistes, però no. En Frankie, d'aquesta novel·la, no té gaire a veure amb en rompepistes, i potser podria assemblar-se més al curro de Antes de l'huracán. Hi ha un principi a l'escriptura de guions que diu que per estimar un protagonista cal que salvi un gatet. Però en Quico Amat fa exactament el contrari. Dic o la tristesa del sexo s'obre amb una escena extrema que fixa el to i les intencions del llibre, amb el xaval arrossegant el cos de la seva gossa. En Frankie Prats, adolescent obsessionat pel sexe i dotat d'una imaginació desbordada que viu en un entorn familiar moralment descompost. I al final, el que podria semblar una novel·la gamberra i pornogràfica es transforma en un relat trist i comprensiu sobre el desig i el trauma. I un cop més ens trobem amb aquest Quico Amat que no fa de les referències pop explícites el seu leitmotiv. Una altra novel·la molt recomanable que ens porta al final d'aquest episodi que hem dedicat al Quico Amat, però acabarem com correspon, amb una altra cançó, en aquest cas un altre títol dels molts que cita l'autor a Mil violines, en aquest cas a Baby Let's Twist, que és una declaració d'intencions dels The Dictators. És rock and roll primari, sorollós i orgullosament poc fi, molt apropiada també per donar un record al Ross DeVos, el guitarrista del grup, que va morir ara fa unes 3 setmanes. La cançó, aquest Baby Let's Twist, funciona com una burla afectuosa a la nostàlgia del twist i alhora com una reafirmació punk abans que el punk tingués manual. Hi ha humor, hi ha arrogància, hi ha una energia que no demana permís, no busca elegància ni profunditat lírica. Busca moviment, suor i actitud. És música feta per provocar somriures còmplices i per moure el cul. Recordem que el rock ha de ser brut, lliure i divertidíssim, sense necessitat de transcendència.

0: I amb aquest petit himne que encara som, aquest himne de The Dictators, aquest Baby Let's Twist, tancarem la paradeta avui. Ja hem recordat lectures, ja han recomanat lectures per Sant Jordi o per qualsevol altre dia que us vingui de gust. Hem parlat d'Aquamat, també d'altres llibres, i encara ens ha donat per posar joies al soul, del pop i del rock. Aneu en pau.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials de Bartiki, ja sabeu, @BartikiRMX com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, ara arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tu que en botons al control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ahir sempre és un record i demà mai no serà el que s'espera que sigui. Bob Dylan.

0: bona tarda. Això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies? Bueno, espera, noia, que només hi ha una.
1: A veure, Joana, dissimula una mica, home, que jo no sóc tan mala companyia.
0: Jo no he dit això, però què li ha passat a la Clàudia?
1: Doncs, sincerament, no en tinc ni idea. Però a mi em sembla que aquesta s'està fugant al Carib o alguna cosa així per desconnectar i continuar de vacances.
0: Home, doncs, no em sorprendia. Perquè, total, amb tot això de tram, un dia sortirem volant tots. Més val que algú gaudeixi.
1: Raó no et falta, Joana. Però és una mica estrany que porti ja un mes sense venir, no?
0: Oh, no, no, no, no, no.
1: Què passa?
0: Jo crec que marxarà a la ràdio i que no sap com dir-ho perquè no vol defraudar el Pere.
1: Però què dius?
0: Home, després de 4 anys ja sabia que algun dia passaria.
2: Noies, que no marxo de la ràdio, però de debò. Deixeu el drama per un altre dia i comenceu amb alguna cosa de xitxa d'una vegada.
1: Ho veus? Com sempre, aquí té la raó.
0: Vale, vale, vale. Llavors, oficialment, les Prats s'han apoderat de l'edat del Pau!
1: Sí!
0: Però, aviam, aquesta setmana sembla que han passat moltes coses, no?
1: No és que hagin passat moltes coses, és que només passen 3 i la gent es repeteix com l'all. Per exemple, si perd el Barça, el TikTok ja només surt això.
0: Pues a mi només em surten els outfits de Coachella i gent que es punxa Ozempic per animar-se.
1: O el viatge de l'Artemis 2, la guerra entre l'Iran i l'Israel, el que passa a Gaza... Literalment són els temes estrella de la setmana.
0: Digueu-nos, a l'escola heu tingut altres coses per parlar? Tipo, algun tema estrella així apartat de la vida?
1: És que l'escola és com un món d'aparte.
0: Adaptats.
3: Sant Jordi, que per si estimeu els vostres familiars, podreu comprar les roses per al viatge a la final de curs de quart d'ESO.
0: Doncs jo estic molt enfadada perquè no farem res especial per Sant Jordi.
1: Jo també estic molt enfadada per això, també.
0: Ens podrien donar festa? És que per què no és festa a Catalunya, l'Ia de Sant Jordi?
4: No, és festa a Barcelona.
1: Sí.
4: Sí.
1: Jo és que...
4: Ja que fan festa. Ara,
5: parla al micro.
1: Absolutament no faig res. O sigui, no faig... Que no em queixo de no fer cap concurs de poemes, de no sé què.
0: Una hora. Una, la última hora no la fem perquè fem un concurs de caca.
5: Nosaltres fem els jocs florals.
6: Sí, farem un concurs de caques.
0: Bueno, ens van dir que podíem presentar així poemes i coses. A nosaltres ens van obligar a fer-ho. I aviam qui guanya, no?
7: Els jocs florals.
0: Sí. Bueno, doncs...
1: Ara sí, només queda dir-vos que us deixem amb les accions. Va sortir gats.

0: a la secció Tira la teva història.
1: I de quins parlaràs avui, James?
0: Doncs avui us parlaré de l'Oriana. Per si algú no ho sap, és la professora que ens fa socials, teatre i anglès a grup partit.
2: Què?
0: Dit això, comencem. Vale, vale, context.
2: Dale.
0: La Lídia està de baixa, el Carrillo, Sergio Carrillo, substitueix a la Lídia en castellà i català i l'Oriana ens fa socials.
1: Oriana.
3: Com
1: la dona Lídia.
4: I destaquem que el Carrillo és substitut ja de per si.
0: Sí. Ha canviat,
1: no
0: sé.
1: Sí.
2: I què tal, l'Oriana?
5: Substitut a la Laura.
0: Sí, està bé.
2: Vale. Anem amb la història, vinga.
0: Ens situem en el tercer dia de classe amb tercer d'ESO. Les dues classes anteriors no van anar gaire bé. I per culpa d'això has decidit posar-los un examen sorpresa per avui mateix. Però a pocs minuts d'entrar a classe et comences a replantejar si realment es mereixen l'examen o si és massa dur. Què fas? Els hi poses l'examen igualment, bé, els hi treus l'examen i fas classe normal.
1: El fas igual.
2: Examen, home.
0: L'Oriana decideix posar l'examen i perquè no copiïn demana a una professora de pràctiques que l'ajuda a vigilar. L'Oriana entra a classe i avisa que hi haurà una professora de pràctiques vigilant, però els alumnes els és igual, no paren de fer ximpleries. Finalment, l'Oriana aconsegueix que callin i comencen a fer l'examen. Però el silenci dura poc. Alguns alumnes no paren de parlar i fer el ruc. Què fas? A, amenaces a treure un punt a l'examen a qui parli. B, amenaces a castigar sense tarda lliure qui obre la boca.
2: Uf, la segona és més càstig.
1: Sí, tarda lliure és més duro.
0: L'Oriana amenaça amb la tarda lliure, directament. L'efecte és immediat. Tothom es posa a treballar en silenci absolut. La resta de l'examen va anar força bé. Un cop s'ha acabat, l'Oriana recull els fulls i marxa cap a la sala de professors per començar a corregir. Però de camí, la professora de pràctiques l'atura i li diu: escolta, he vist clarament com dos alumnes s'estaven copiant. Què fas? A, si us pensi immediatament sense excuses. B, els dones una segona oportunitat i fas que repeteixin l'examen ells sols.
1: Uf, que sigui bona, no?
2: Sí, va, sí.
0: L'Oriana és bona persona i els deixa repetir l'examen. Però quan ella es distreu un segon, els dos alumnes tornen a intentar copiar. L'Oriana els enganxa al moment i ara sí, els suspèn sense miraments. Els alumnes es posen a plorar desconsoladament. Demanen perdó, però ella ja no li fa cas. Què us ha semblat aquesta història? Creieu que l'Oriana ha sigut massa dura o massa bona?
1: Bé, la veritat és que ara vull conèixer aquesta...
2: Claro, jo ara tinc curiositat per saber qui és l'Oriana. Ens haurem de passar pel col·le a visitar-la.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i el retorn de la setmana que ve. Adéu!
6: Hola a tots i a totes, els vostres representants preferits han tornat. Nosaltres som el Germán Bum Bum i estem aquí amb un nou programa de Recordem Història. Avui parlarem de curiositats especials i sobre la NASA, ja que l'Artemis 2 ha tornat a la Terra amb èxit.
7: Abans de començar, teniu alguna teoria conspiranoica de l'espai o creieu que no estem sols?
8: Home, sols és impossible que estem. És tan gran que deu haver-hi una altra galàxia amb alguna agroterra duplicada i amb altra vida. Que no siguin humans, però jo que sé, vida hi ha d'haver-hi.
4: Claro, con otro pera, otro programa de ràdio.
8: No.
4: La qüestió de Feynman diu que hi ha almenys 10 universos amb una intel·ligència superior o igual a la nostra.
9: Es disparin ja.
1: Però... jo, això al meu servei no.
4: Però, per exemple...
10: Això t'ho dona el Trump.
4: Però el més probable per científics és que mai trobem una forma de vida intel·ligent. Mai.
1: No.
7: Vale. Sabeu que l'espai és totalment silenciós? No hi ha aire. I les zones sonores no poden viatjar. O sigui, que si m'escapés un pet, no se sentiria.
8: És una bona notícia.
10: Però olorar sí que...
7: No.
8: Però perquè no hi ha aire.
7: Yo también.
10: El casco. Y si entra por una...
7: Bueno, te ahogarías tú mismo.
8: Claro, te explico. Bueno, si os va, no nos reclaman al pet.
7: ¿Sabeu que segons la temperatura les estrelles tenen un color diferent? Les més fredes són vermelles i les més calentes són blaves.
6: Bueno, i sabeu que alguns planetes poden cantar?
7: Sí, i què me diràs?
6: Bueno... Canta així no canten, però alguns planetes, com Júpiter, produeixen unes zones de ràdio que es poden convertir en so, creant el que s'anomena cançons planetàries.
7: Em podríeu dir quants dies té un any?
6: Perquè ho preguntes, tothom sap que té 365 dies amb els seus dies i les seves nits.
7: Doncs és curiós, però els dies a Venus són més llargs que els seus anys. Triga més a girar sobre el seu propi eix que a fer una volta al sol.
6: Ostres, Pablo, avui estàs amb moltes ganes de locutar, no? Bueno, a mi l'any se'm faria interminable i els dies a l'escola, fuf, encara més.
7: Hombre, ese ritmo.
6: El 1977, un radiotelescopi de la Universitat Estatal d'Ohio va captar una senyal no humana procedent de la constel·lació de Sagitari i immediatament va imprimir la següent seqüència. 6EQUJ5.
8: Pensava que no s'ha de dir 6-7.
6: No.
7: Un dia més tard, l'encarregat de revisar les medicions es va quedar impactat, tant que va encerclar els caràcters en vermell i va escriure al costat "Wow".
6: Wow. I gairebé 50 anys després, seguim sense estar segurs d'aquesta senyal "Wow". La senyal va ser més...
4: Wow.
6: Wow.
4: Voleu dir que no va ser un gos?
9: Wow.
7: La Laica.
6: La senyal va ser més forta que cap altra, però la cosa és que mai més es va detectar res així. Vosaltres creieu en els aliens?
4: No.
8: En la vida sí, els aliens com ens el pinten a les pel·lis.
4: Com a nombre d'aliens no, però com a que hi ha vida humana sí.
8: Exacte. A veure, o sigui, això que li s'han posat els ulls així i tot... No.
1: Exacte, quan pensen en aliens us imagineu els bitxos aquests.
8: Ja, verds, o sigui, això no.
1: LT.
8: Que segur és vida, però és que mira, pot ser microscòpica perfectament. O sigui, pot ser...
4: Jo quan m'imagino a l'àrea veig un bacteri o...
1: Sí,
4: claro. Jo què sé.
7: Un bacteri en gran.
1: Un bacteri que podria matar tota la població de la Terra.
7: Que va.
1: En plan, pequeño.
4: L'E. coli.
1: Bueno, va, nois, sisplau.
7: Bueno, l'Artemis ha portat la primera dona astronauta a l'òrbita lunar per provar. Entre altres coses, com afecta la gravetat i la radiació al cos femení.
6: Sabeu que moltes tecnologies desenvolupades per la NASA, com la càmera digital o el GPS, a dia d'avui formen part del nostre dia a dia?
7: Doncs potser els hauríem de donar les gràcies.
6: Uau.
1: Uau.
6: Uau. Bueno, i fins aquí el programa d'avui. Què us ha semblat, presentadors?
1: Molt bé, és molt interessant aquest
4: conspiranoic,
1: tema.
4: Però...
8: Sí, m'has deixat sense paraules.
1: Se us en va una mica, però...
6: Uau.
4: Uau.
7: D'acord, llavors ens veiem la setmana vinent amb més.
6: Però no millor, perquè és impossible.
7: Adéu. Adéu.

0: a tothom. Ja som aquí a...
1: Qui té raó? I avui es portem un debat sobre menjar.
0: Exacte. Què és millor, el dolç?
1: O el salat?
0: Comencem.
1: A veure, el salat és millor perquè en pots menjar sempre que vulguis. És menjar de veritat. Si haguessis de viure només amb salat, podries, però amb dolç no.
0: Això no és veritat. El dolç et fa superfeliç. Qui no està content després de menjar-se un gelat o una mica de xocolata? Després de cada àpat, sempre va de gust alguna cosa dolça.
1: I qui no està feliç després de menjar-se una hamburguesa amb patates o una pizza? A més, el salat és el que menges quan surts amb els amics.
0: Ja, però si vols fer festes, com per exemple d'aniversari, sempre hi ha un pastís. O per Sant Joan, una coca. El dolç és el per als moments especials.
1: Sí, però què menges abans del pastís? Més pastís? No és realista, no pots menjar tot el rato dolç. Acabaries fatal.
0: A veure, una mica sí. Però el dolç t'omple d'energia al moment. I en tens per a moltes hores.
1: Mira, jo crec que ja no tinc més res a dir.
0: Jo tampoc. Sisplau, presentadores, voteu.
2: Uf, em sembla tan difícil.
3: A mi no. És que ho has escollit a la persona que més li agrada el dolç de tot el món.
0: Moltes gràcies.
2: Sí. És que...
3: El meu és addicció.
2: És que possiblement xan, xan, jo xan, també. O sigui, òbviament, xan. No.
4: El dolç en serio us agrada més?
2: Jo crec que a mi em plantes unes xutxes o una hamburguesa...
3: Un tret de Nutella.
0: Oh, amb maduixes. Ai, que rico.
4: Però tengo és que, en sèrio, no. O sigui, si us fan escollir entre una hamburguesa d'aquesta així graciosa amb unes patates...
1: De Foster Hollywood.
2: Buf, Déu meu. L'únic punt enrere que li donaria al salat seria que a vegades el dolç cansa.
0: Sí, és molt, però... és molt empalagoso, no?
2: Sí.
0: Eso.
2: Però és que...
3: Ja, però ja que només puc menjar una cosa...
2: Sí, nosaltres som...
3: Bo, no?
2: Som molt de dolç.
4: Però no et cansaries? Per exemple, amb el dolç, els gustos gairebé sempre són iguals, saps? Amb el salat hi ha molta més variació.
0: Debat entre presentadors.
3: Però és que no. A mi no em vaig fer.
2: Dolç. Votem dolç.
3: Dolç.
0: Ho veus? El sucre sempre guanya. La vida és millor amb xocolata.
3: Sí.
4: Bueno, sí, Iu, te quedaste sin palabras.
1: Bueno,
0: Uau.
1: Felicitats.
0: Bueno, doncs això ha estat el Qui té raó d'avui.
1: Ens veiem la setmana que ve amb un nou debat.
0: Ah.

0: Benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del Pau, liderada per mi, la Txell.
1: I per mi, la Raihana. Avui us porteu un nou idioma super mega interessant, com cada setmana. Però avui l'idioma ha sigut escollit per mi. Bé, no, bé, mi ha dit, ha estat escollit a l'atzar per al traductor. Així que la culpa exactament no és meva.
0: Així que ja sabeu, si teniu cap queixa, no parleu amb nosaltres. Ha estat cosa de l'atzar. Però si voleu ser vosaltres els que escolliu l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar.
1: Ara sí, comencem amb la secció. La frase que us portem avui és... A veure, des del principi...
2: La Sier la setmana passada va adivinar...
3: Sier, com ho dic, porfa, com ho dic.
4: Vale, però ensenyeu-me la frase que he escrita. Sense la vegetaria...
3: Es pot la frase escrita.
0: Ara heu de dir què significa.
1: Ah, sí.
3: Ah, vale, primer què significa.
1: Sí, sí. Oh. Sí.
4: No. Què significa no tinc ni idea.
1: A veure, un altre cop, però...
3: Tècnics... Ah, sí, frase motivadora, sempre s'ha dit.
1: Sí.
4: Queda cada vegada menys temps per l'estiu.
1: No deixis per la mar, que pots fer avui.
3: Algo així.
1: A veure, tècnics... Tècnics...
4: Estan en un altre planeta.
1: Sisplau.
5: Tècnics...
3: Jo
1: crec que és no deixis en plan per demà el que passa avui. Va, aquesta és la nostra aposta.
0: Doncs significa estàs més a prop del que creus.
1: No ens imaginem. Que bonic. I això s'ha tornat tradició posar una frase motivadora. A veure si així animem els tres oients que els estan escoltant ara. Però bé, ara que ja sabem què significa, alguna idea sobre l'idioma o esteu més perduts que abans?
3: Estic més perduda. Sí. Jo pensava que seria més fàcil.
4: Puc veure la frase?
3: Sí. No ho sé. És que ens entenguem
1: el... L'expert.
3: Però no surt, no?
1: No, l'idioma no
0: surt
1: està...
0: Surt al país.
3: Ah, no, mirem.
1: Només la frase.
3: És que em sona molt el papui este.
1: Vale, no hi ha cap accent. No hi ha cap accent raro.
2: Papaya, tu la rara que va papaya.
1: Papuipi, estàs més a prop del que creus. Papuipi, cubita mudi,
3: huele mechi. Huele mechi.
1: Jo dic que és ganès.
4: Ganès?
1: No, no, de gana.
3: De ganès. Jo no sé.
2: Polonès.
1: Expert Sami. Pronunciat.
3: Sami.
5: Sami.
3: Doncs, diem Sami.
0: Doncs l'idioma misteriós d'avui era el siluba.
3: Siluba.
0: Ara, on creieu que es parla?
1: Àfrica, però no sé on.
3: Com es diu que es diu?
2: Siluba.
1: Siluba.
2: Siluba.
3: Ni idea.
1: No ho sabem, digueu-nos-ho, sisplau. Doncs es parla República Democràtica del Congo.
3: Anda.
6: Ah, del Congo, sí, sí. Però això no... No parlava en castellà.
3: I això què et penses?
6: Qui era? Hi havia uns d'allà de...
4: Guinea Equatorial.
6: Ai, això.
5: Està una mica més.
6: Ah, però s'assembla molt, no?
4: I Fernando, por.
3: Vinga, va, seguim.
1: I encara que mai hagueu escoltat res d'aquest idioma, el planen entre 6 i 7 milions de persones.
0: Prové de la família Niger-Congo i de la subfamília de les llengües bantes i utilitza l'alfabet llatí com nosaltres. És una de les 5, dels 5 idiomes nacionals del Congo.
1: Però s'utilitza sobretot a la zona de Kasai, a la vida diària, l'escola, la música i la ràdio local. Però per coses oficials utilitzen el francès.
0: Us preguntareu quina és la seva història, no? Feu veure que això és el just el que volíeu. Sí. Doncs aquest idioma prové dels pobles bantes que es van anar movent per l'Àfrica Central.
1: Amb el temps, un d'aquests pobles va ser Luba, on va néixer l'idioma. El poble es va transformar en regne i va ser bastant important a la zona actual del Congo, utilitzant aquest idioma per governar i comerciar.
0: Amb això, l'idioma es va enfortir i expandir per la regió de Kasai. Però quan van arribar els europeus, van imposar el francès com a idioma oficial. Quina pena.
1: Però la gent el va seguir utilitzant en la vida diària, així que no va deixar aparèixer. Que bé. I aquí acaba la nostra secció.
0: Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
1: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
0: Cula llarga.

0: Hola, som la Sara i l'Helena i tornem en una nova Unpopular Opinion. Prepareu-vos perquè aquesta aixecarà ampolles.
1: La veritat incòmoda d'avui és la següent. Estudiar música és una pèrdua de temps absoluta i només per distreure't.
0: Ara venga, ara venga. Exactament. Perdona, Sara, però si jo sense els meus Lofi Beats a la meva llista de Spotify no sóc capaç de, ni d'escriure la data d'examen.
2: A veure, Lofi Beats, defineixo.
0: Pregunteu-li a la Sara, que és la que ha fet el guió.
3: A veure, si no ho busco,
4: Sí. És com música...
3: Ha d'estar d'ondes.
0: Sí. Ah, això em posa nerviosa a mi.
3: Seguiu dient, nois.
4: El ruïdor.
2: Les ondes alfa.
4: Les ondes alfa,
2: el ruïdor blanco.
4: El ruïdor marrón.
2: Sí, és que ho faig servir per estudiar.
0: A mi això em posa nerviosa, em posa més nerviosa del que estic ja.
1: Helena, això és el que tu et penses, però la ciència diu que el teu cervell està més pendent del ritme de la cançó que de les 8 pàgines de socials que t'has de memoritzar.
0: De cap de les maneres. La música em crea un clima. És com estar en una bombolla de concentració absoluta. Sense música, qualsevol mosca que passi és que em distreu.
2: Atenció, com es deia? Lofi Beat.
3: No, però són cançons normals.
5: Ah, era estudiar amb música. Havia escoltat estudiar música. Era una persona.
0: No.
5: M'he espantat.
0: També.
6: No.
3: Estudiar música.
6: Amb música.
5: Perdó, estic sorda.
0: Estudiar amb música. Si la Sara diu que estudiar música és dolent, també estic en contra.
5: A veure, potser...
6: Jo crec que és dolent. Perquè et desconcentres.
5: Depèn, o sigui...
3: La meva...
6: Fem un experiment. Estudia per un examen de socials mirant el mòbil música.
5: Exacte.
6: El
5: que passa és que si tu et fiques a escoltar una música que et saps la lletra i que t'agrada, pues al final et desconcentres. Però si fiques una música de fons que ni et desconcentri, perquè sigui de fons, perquè jo em silenci, inclús em costa més, però res, amb una miqueta que no saps quina música és...
6: Hi ha un disc que es diu... Music for Airports, que és el disc més absolutament
3: aburrit.
6: Bueno, és com escoltar tota l'estona. És una música clàssica molt lenta amb... Bueno, està molt interessant, el recomano per tothom. És a dir, està molt bé per qualsevol cosa. Music for Airports, està...
0: Jo he de dir que si em sé la cançó i tal, per molt ritme que tingui, em concentro. Si no me la sé, no, perquè estic més per la lletra de la cançó intentant aprenent-me.
3: Mira,
0: per tant...
5: Música sense lletra.
0: Amb lletra i que me la sàpiga, així sí que em concentro.
2: Jo crec que hi ha una diferència molt gran entre estudiar una cosa que t'has de memoritzar i una cosa que és només fer exercicis o algo per estudiar. Per fer els exercicis... Sí, sí, jo és que no puc, en plan, m'avorreix tant que no puc només estar pels exercicis. En canvi, si he de memoritzar, en plan, necessito centrar-me a
5: memoritzar. Sí, és el que dius tu, que si memoritzar t'has de concentrar només en una cosa i no en la música també, doncs pues potser memoritzant la música et desconcentra més que t'ajuda a concentrar-te.
0: Jo he de dir que no, jo necessito música amb lletra, sempre, per tot. Sí, amb lletra. Sobretot per memoritzar, la necessito, sí. Sí, sí.
5: Si no, a l'examen te'n recordes de la cançó que ella diu, vale, gràcies.
0: T'ho juro. És que és com que a la meva ment s'aprèn com les fa com fotos, saps? I recordo les imatges de tot el que he fet gràcies a la lletra de la cançó.
2: El Pere.
3: Perdona.
2: Bueno. No sé si et diria ole tu o et diria vés a un psicòleg.
7: Literal.
0: Ja ho faig.
2: Vale, pues que et vagi molt bé. Segueix anant.
0: Sí, no?
2: És broma. Però a lo millor estàs descobrint així algú.
8: Com ho feu?
2: No sé.
8: Tu com ho fas, Joana?
3: Jo com estudio? És que jo no sé estudiar. És que jo em planto, em tio asseguda tota la tarda i amb sol m'ho aprenc.
5: No tens mètode d'estudi.
2: Jo què passa? Que normalment no memoritzo res, però per exemple, avui que he tingut un examen de memoritzar m'ha costat la vida. Però jo, l'únic que he de fer és anar-ho com recitant, saps?
8: El rap.
2: Sí.
3: És molt bona tècnica. La Lucía i jo, per exemple, per les declinacions de llatí l'any passat, vam fer una cançó...
5: Rosa, no. Hi ha una cançó...
4: A mi me les faig a GPT.
3: No, hombre, s'ha de pensar la cançó, si no, té gràcia.
4: No.
3: Claro. Va molt bé.
4: Sí.
6: Jo recentment he vist un vídeo de YouTube en el que t'explica la regla del 3-2-1, que t'has de llegir 3 vegades un text, l'has de recitar 2 vegades i l'has d'escriure una vegada. I és una tècnica...
2: Això d'escriure també va molt bé.
4: Pàgines de punts.
6: No, però escolta.
5: Mireu, escolteu, aquests...
3: no la cantarem perquè...
5: És boníssim.
0: Doncs... és clar que després de veure cadascú com estudia, doncs ja sabem que jo seguiré amb els meus auriculars i la meva música.
1: I jo seguiré sent l'única que aprofita el temps de veritat. I, bueno, ens veiem la setmana que ve.
0: Amb una nova secció de Unpopular Opinions.
2: Bueno, jo crec que, com a conclusió, que cadascú estudiï com vulgui.
3: Però trobeu una manera que us...
2: Exacte.
3: Que sabíeu estudiar, perquè...
5: Aprovar, ja.
3: Se passa mal.
2: I que us vagi molt bé. Si no, no, però, si la trobeu, ja no busqueu més. Ja està.
3: Si a l'Elena hi serveix cantar i fer fotos mentales de locos. Però ara passem a les notícies.
7: Festa Major 2026.
8: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
7: Festa Major 2026.
9: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, wow.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Doncs ja tornem a ser aquí.
1: Sí, i avui he decidit transformar-me en el Genís i explicar-vos una petita història amb la que m'haureu d'ajudar. Què us sembla?
2: Veuràs. Vale.
3: Vinga, va.
1: Doncs comencem. Un dia, el Pere porta tots els pavos d'excursió a veure l'enlairament de la missió Artemis 2.
0: Ui,
1: tots estaven molt emocionats, però de sobte van notar que faltava algú. Eren el Pablo i el Nahuel, que s'apropaven silenciosament a la nau Orion. Què fan? Fan senyes a tots els altres perquè també hi vagin. Dos, diuen que estan buscant els lavabos i que ara tornen.
4: Està la càpsula d'enlairament, el Pablo.
3: Diuen que estan buscant els lavabos.
1: Els lavabos. El Nahuel i el Pablo no troben els lavabos i sense voler entren a la nau. Els altres els perden de vista i decideixen anar a buscar-los i acaben tots junts dins l'Orion. Quan ja estan tots a dins, es comencen a tancar les portes i escolten com a fora algú crida que els astronautes ja estan preparats per enlairar-se. Què fan? A, comencen a donar cops i a intentar obrir alguna porta per sortir. B, s'equipen amb la roba espacial que troben allà i decideixen fer un pla de vol.
4: Genís, equipa-la amb la roba espacial.
0: S'equipen la roba.
1: Quan ja estan tots equipats, es reuneixen i decideixen que la Sier és qui ho liderarà tot perquè sí. Per intentar que puguin tornar a la Terra sans i estalvis. El seu viatge cap a la Lluna comença i, tot i que al principi estan tots molt contents, les baralles entre la Sara i l'Helena sobre quin joc jugar i les del Lluc i la Mary sobre qui té raó no triguen a arribar. Però tot es queda en un segon pla quan al cap de molts dies flotant per l'espai la Sier comunica que estan a prop d'alguna cosa, de la Lluna. Què fan? A, segueixen el pla original de l'Artemis 2 i simplement confirmen que tots els sistemes funcionen, o bé decideixen que, ja que hi són, han de sortir i caminar per la Lluna.
0: Jo afegiré una C, que és es segueixen barallant.
3: No, van a la Lluna.
4: Passem a la Lluna.
3: A la Lluna.
0: Home,
4: i es queda el Pablo a la nau.
0: Sí,
3: i s'ha pigat.
1: Es preparen per trepitjar la Lluna. Ai, la Lluna.
3: La Lluna.
1: I quan ho fan, planten una bandera feta a mà on diu visca l'edat del pavó. Es fan milers de fotos per ensenyar-li al Pere i torna i a tota l'escola. Ara sí, ja han de tornar a la Terra. Tots estan molt tristos perquè sense voler-ho han passat les millors vacances de la seva vida. No volen tornar a fer mates amb el José Luis, tot i que ara tots volen ser astronautes.
3: Oh.
1: I és en aquell moment que la Joana mira els seus companys i diu: mare meva, el Pere ens farà fora de la ràdio a tots! Què us ha semblat aquesta història?
3: Ha estat molt bé, sí.
5: Ha faltat algú a la Lluna, no sé.
1: Clar, però no em podia dir.
0: M'ha faltat que el Pablo o el Nahuel es quedessin a la Lluna.
5: Bueno,
1: ja faré parte 2.
5: Parte 2.
4: No s'hauria escoltat.
0: No. Ha estat molt bé, però per fortuna això no és veritat i tots seguim a la ràdio. Així que continuem amb les accions.

0: Hola, nois, com esteu? Doncs avui portem un cas una mica estrany, perquè no és el típic criminal de carrer.
1: Sí, avui parlem de Harold Shipman, un personatge que va terroritzar el Regne Unit.
0: Aquest home va néixer el 1946 i és conegut pel que feia a la seva feina com a metge.
1: O sigui, en teoria ajudava la gent, no com els altres assassins que hem portat.
0: La gent confiava plenament en ell perquè, clar, si ets el metge de capçalera, se suposa que cuides les persones.
1: Però amb el temps, molts pacients, sobretot dones grans, començaven a morir de manera sobtada i misteriosa.
0: Al principi ningú sospitava res perquè tothom pensava, és el metge, ell sap el que fa.
1: Però quan passa tantes vegades a la mateixa consulta, la cosa ja comença a fer pudor.
0: Un dia van començar a revisar els seus papers i els expedients mèdics.
1: I van veure coses que no quadraven, dades canviades, historials manipulats a l'ordinador just després de les morts i detalls molt tèrbols.
0: Es van adonar que sempre passava el mateix patró. I aquí és quan la policia diu, d'acord, això ja no és normal.
1: Però sabeu com el van atrapar finalment?
0: Shipman seguia cometent crims imponentment, tot i que algú havia sospitat abans. Mai l'enxampaven perquè no hi havia prou proves.
1: Fins que un dia va anar a casa d'una de les seves pacients més riques, la Caitlin Grundy.
0: Poc després que ell marxés de la visita, la dona va morir.
1: Fins aquí, tot normal. La pacient era gran i podia passar, però hi havia una cosa que feia molta pudor.
0: Quan la filla de la víctima va contactar amb l'advocat de la família per llegir el testament, va descobrir que la seva mare no li havia deixat res.
1: Resulta que la dona ho havia deixat tot al doctor Shipman. La filla, que també era advocada, va sospitar de seguida que aquell testament era fals.
0: Va demanar que fessin proves al cadàver de la seva mare per verificar què havia passat realment.
1: I quan van arribar els resultats de l'autòpsia, van descobrir que la pacient tenia una dosi letal de morfina al cos.
0: I el certificat de defunció, curiosament, l'havia firmat el mateix doctor Shipman posant que havia mort de vellesa.
1: La policia, per fi, va tenir les proves necessàries per arrestar-lo el 7 de setembre de 1998.
0: Després de la detenció, van començar a investigar totes les morts on Shipman havia firmat el certificat.
1: I endevineu què? Gairebé totes tenien morfina al cos.
0: El judici va començar l'octubre de 1999. El van acusar formalment de 15 morts.
1: El gener del 2000 el van declarar culpable d'aquestes 15 morts i el van condemnar a una cadena perpètua per cada una d'elles.
0: Però no va complir gaire la sentència, ja que es va suïcidar a la seva cel·la l'any 2004.
1: Nois, a la taula, quants pacients creieu que van morir realment sota la seva cura?
2: 150.
3: Sí, no?
4: 300.
1: Es calcula que van morir unes 459 persones mentre ell era el seu metge. Les investigacions oficials confirmen que en va assassinar almenys 250. Això el converteix en un dels assassins en sèrie més prolífics de la història.
2: Flipo.
3: Qui ho diria, eh?
1: Doncs fins aquí el cas d'avui.
0: Ens veiem la setmana vinent amb un nou misteri.
1: Adéu.

0: Hola, hola, presentadors. Bueno, en aquest cas, presentadores. Ja tornem a ser aquí amb la secció dels contacontes.
1: Ué, la millor secció de la ràdio.
2: Vamos.
3: Doncs, efectivament, avui us portem una història. Una història basada en fets reals, o no, qui sap, anomenada un virus.
1: Comencem.
0: Tot va començar fa una setmana, quan la Lucía va caure malalta al llit, pobreta.
1: Els seus pares van pensar que era un refredat comú o simplement l'estrès pel batxillerat, que ja sabem com va.
3: Doncs sí, jo el que vaig fer doncs, va ser quedar-me a casa, descansant i esperant doncs, una recuperació miraculosa.
0: Però els dies anaven passant i la Lucía no es recuperava. Al contrari, estava cada cop més groga.
1: Els seus pares, cada vegada més preocupats, la van portar d'urgències a l'Hospital de Mollet.
3: I després de 3 llargues hores d'espera, per fi em van atendre.
4: Digue'm, senyoreta, què li passa ara?
3: Doncs, miri, és que tinc un mal de panxa horrible i fa una setmana que tinc més de 39 de febre.
4: Això és un cas clar de refredat comú, no es preocupi, dona.
3: Però és que porto
4: un mal... Que no m'expliqui més, un paracetamol i cap a casa, ja estarà millor. Següent!
1: La Lucía va tornar a casa enfadada i amb un mal de panxa insuportable. Va passar tota la nit sense poder dormir i el dolor de cap cada cop era més intens.
0: La Lucía s'aixecava al llit, donava voltes i voltes, però res, el dolor era punxant.
3: Vaig estirar-me al sofà, vaig caminar, vaig fer fins i tot uns burpees, per si el moviment ajudava. Però, spoiler, no va funcionar.
1: Va intentar remeis casolans, camamilla, brou, aigua amb llimona, però res de res.
0: Va provar tots els medicaments, caducats i per caducar, que tenia per la cuina, però el monstre de la seva panxa seguia allà.
3: Així que, desesperada, doncs, em vaig tancar el lavabo i...
1: Què creieu que va passar?
2: Que explotó.
0: Bueno, no sé. Doncs no, això és el que va passar realment.
1: La Lucía cridava de dolor. Els veïns ja picaven a la paret queixant-se dels crits.
3: Em feia tan mal que no em podia ni aguantar dreta.
0: La Lucía va passar el que quedava de nit i de dia tancada al lavabo. Era el seu nou cau.
3: Van passar els segons, els minuts, les hores... Però jo no sortia.
1: Els seus pares ja anaven trucant a emergències un altre cop. No sabien què li passava.
0: El temps va passar lentament. 3 hours later.
3: I després de tant de temps, vaig sortir amb una cara de felicitat absoluta. El dolor havia marxat per fi.
1: I a què no endevineu què havia passat realment?
2: Pues que ho havia expulsat tot.
0: Completament.
1: Simplement estava restret.
2: Lucía, ho expliques com amb una veu així de... Com es diu? Ara no em surt la paraula.
0: En tercera persona, no?
3: Mm,

0: es algo de Shakira.
1: Es ¿quién Shakira? Es? No sé qué, de que mi jefe no me trata bien o algo así, tío.
2: Laundry service.
1: Tengo un... que no me trata bien, no sé qué.
3: Ay, no sé.
1: Mola.
3: Va con caballo.
0: Y que fa un bayashi.
1: Molt bé, Joana. Aquesta cançó és El jefe, de la famosa Shakira i el grup Fuerza Tejida. El tema està dedicat a la Lili Melgar, la mandadera dels fills de la Shakira i del Gerard Piqué. Diuen que ella va ser qui va descobrir la infidelitat de l'exfutbolista.
4: Shakira va estrenar-se en el gènere del corrido mexicà ajudada per Fuerza Regida. Persona més autèntica, va deixar de banda el seu estil pop per adaptar-se a instruments tradicionals com la dosarola, que és una guitarra de 12 cordes, i el toloche, un tipus de contrabaix.
1: Continuem amb la segona.

0: quina és, que no sé com es diu.
1: No. Però això canta-la, no?
2: Però no té lletra.
3: Sí, es diu intro.
4: Té lletra.
2: Ah, mira, ara.
0: No sé com es diu.
4: Doncs aquesta és The Kids Aren't All Right, un dels temes més coneguts de The Offspring. La va escriure Dexter Holland després de visitar el seu antic barri i veure que els seus amics de la infància no havien tingut gaire sort. Va pensar que el somni americà no és real per tothom.
5: És el tercer senzill de l'àlbum American, enfocat en la crítica social. El videoclip és molt reconegut perquè utilitza l'estil visual anomenat Bullet Time, que fa que sembli que el temps s'aturla mentre la càmera gira.
4: Continuem amb la tercera.

0: con las uigas.
1: Algo de Mustang. Porque ha dit Mustang, Mustang, algo así.
2: Doncs, Mustang Sally és la cançó més famosa de la pel·lícula de
3: Commitments.
2: La canta Andrew Strong, que llavors només tenia 16 anys. El van escollir després d'una audició on anava una mica begut, perquè la seva veu, l'esposa era just el que necessitaven per a la pel·lícula.
3: Tot i que la cançó es va fer famosa gràcies al film, la versió original és de Mac Race, l'any 1965. La versió de la pel·lícula va ser un èxit mundial, sobretot a Austràlia i Nova Zelanda.
2: Continuem amb la quarta.

0: suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires.
1: Què és això?
2: O sigui, sé quina cançó és, però no sé com es diu. És que jo amb els noms de les cançons...
3: O sigui, és típica cançó de fondo.
4: De fondo de TikTok.
3: Vídeo de YouTube de recetes.
5: Doncs aquesta és La Foule d'Edith Piaf. I és una cançó francesa mítica del 1957. Però sabíeu que la melodia és latinoamericana? Prové del vals peruà Que Nadie Sepa Mi Sofrir. L'Edith la va escollir i va demanar una lletra en francès sobre una trobada increïble entre la multitud.

0: Jo ja m'estic fent una idea de qui és, eh?
1: Jo estic molt perduda.
2: Es van inventar una lletra completament nova. Ha estat tan exitosa que n'hi ha més de 700 versions arreu del món.
3: Continuem amb la penúltima.

0: Buah, ara sí que estic parlant.
1: Ni idea.
2: M'estan desconcentrant una mica, ara?
3: Sí, és que la primera cançó no té res a veure amb totes les altres.
1: Sí, hem començat escoltant la Shakira, ¿vale? Perquè us feu una idea.
4: Sí, ha canviat una mica.
3: Doncs, See the Light és l'àlbum debut de The Chief Haley Band. El cantant va perdre la vista als 8 mesos i de petit va aprendre a tocar la guitarra posant-se-la sobre la falda. Això li permetia tocar-la gairebé com si fos un piano.
4: Això feia que la seva tècnica fos única i els seus acords sonessin diferents. L'àlbum va ser un èxit el 1988, sobretot després de sortir a la pel·lícula Roadhouse, de professió dur.
3: Continuem amb l'última.
2: Aviam si ens ho digues.

0: em recorda molt a System of a Down, però no sé si...
1: System of a Down?
0: Sí, és un grup. Després et fico la cançó, saps quin és? No, System... No, Syndrome no, System.
1: Ah, vale, ah, vale. System of the Down, i jo...
0: No, System. Mira.
2: Jo m'havia dit a broma.
3: Doncs aquesta cançó és Duality, de Slipknot. És pràcticament l'himne del grup i va ser el seu primer tema superar els 1.000 milions de reproduccions a Spotify. Com a curiositat, la percussió de la cançó es va fer picant un barril de cervesa amb un bat de béisbol.
2: El videoclip es va gravar en una casa real plena de fans. Van acabar destruint-la tant que la productora va haver de pagar més de 50.000 dòlars per preparacions.
4: Que poc.
3: Fins aquí les cançons. Ara és hora que endevineu qui ha escollit aquesta llista tan variada. Alguna aposta?
1: Variada, variada és.
0: Jo sé qui era des del principi perquè m'ho havien xivat.
1: Però... Ah,
4: la... Jo crec que és l'Ari o l'Helena.
2: A mi algú em diu que és l'Ari.
1: A mi algú em diu que és l'Helena.
4: Helena o Ari? És que a mi la Ari, eh?
1: No.
4: És l'Ari.
2: Aneu.
4: Sí.
2: Aneu.
3: Molt equivocats.
0: Fatal, fatal. Aneu fatal.
1: Fatal.
4: A ver, triple, va.
1: Però és a la ràdio.
4: El Lluc.
1: És a la ràdio.
4: Què va ser?
2: El Lluc.
3: No, és un noi.
4: El Lluc Shakira, eh?
3: És un noi.
1: El Nahuel.
2: No.
4: El Nahuel no. Jo crec que no. I el Pablo.
3: No.
1: El Pablo és el...
4: Júlia.
3: No, és un noi.
4: És un noi.
1: El Álvaro.
2: Sí, Álvaro.
3: No teniu ni idea.
4: El Pera.
1: Sí.
2: Qué guapo.
4: Pera Shakira.
2: Era varias pistas, eh.
1: Diu que l'encanta el grup Força Rígida, però que són molt machistes.
2: Anda.
1: Bueno, però...
2: Això és cuidada. Vale.
1: Anava a dir, ho sento, però escoltaria això perfectament al meu pare, claro. claro.
2: I el grup parla.
1: Ja em quadra, ja. Sí. Doncs molt bé. M'ha agradat.
3: Doncs ens veiem la setmana que ve amb més música. Ah!

0: Doncs ja tornem a estar al final del programa, tia.
1: Sí, i ja que tenim... Bueno, avui tenim bastant de temps, m'agradaria parlar una mica d'una cosa que està ara molt de moda.
0: Veuràs el que se li acaba de córrer aquesta nena.
1: Doncs fa pocs dies es va celebrar un festival a Califòrnia que entre els joves s'ha fet bastant conegut. Sabríeu dir quin és?
2: El Coachella, Viverchella, ja està. Viverchella.
1: Com que Viverchella? Jo d'això no m'entenc.
2: Gràcies, Viverchella.
1: Però no fem espècies.
2: No,
1: calma.
0: Doncs sí, parlem del Coachella.
1: Com es diu, Joana? Coachella?
0: Coachella.
3: I per què s'ha fet tan famós?
2: Com que no? No saps el que és el Coachella?
3: Has vist quina tensió?
0: Molt bé, un positiu per la Ciel, per favor. No ho sabia ni jo, això. Molt bé, doncs sí. O sigui, no, doncs s'ha fet famós perquè els influencers, doncs, està de moda anar i fer-se outfits especials per aquest festival.
1: I després el que fan és criticar-se uns als altres a les xarxes i opinar sobre qui té el millor look.
2: Puntuando los outfits del Coachella.
1: És literalment això.
0: Expliquem. Els outfits allà és com...
2: Cowboy.
0: Vibra cowboy.
2: O algú de tantes. Mudes.
1: Boho.
2: Coquet.
0: Califòrnia.
1: Claro.
2: Samaretes del Justin Bieber també et vaig veure.
3: Som vida intel·ligent, eh? Vida intel·ligent.
1: Així com...
4: Jo també vull ser influencer,
0: tio.
1: Claro. I el que fan, o sigui, s'esperen tot l'any per aquest moment per poder-se criticar els outfits.
3: És com el seu Nadal.
0: Sí.
3: És el dia de Reis.
1: Sí.
0: A més, aquest any, doncs, estan molt contents perquè després de 4 anys fora als escenaris, Justin Bieber ha tornat a cantar.
1: I a més, va aprofitar per cantar cançons mítiques com Baby o One Time.
2: I de Chubbini, i Violent de Vida,
0: de Chubbini és la que més sabia.
1: Bueno, jo no sabia i el xat GPT no m'ho sàpigut.
0: Emma!
2: Però una mica cutre el concert que va fer, en plan, sí. Con honor, un portàtil.
0: A la gent li ha encantat. O sigui,
2: a mi també, vale?
0: Sí,
2: jo amo Justin
5: Bieber. De Chubbini.
2: Sí, és la plàtica.
4: Hi ha un munt de memes que diu s'acordó de que le pagaven i comença a cantar de verdad.
1: S'acordó de que era cantante.
0: El que ha fet ha sigut amb un ordinador projectat com a la pantalla, posar les cançons de quan
1: YouTube
0: era...
1: YouTube Premium.
0: Quan era pues, petit i cantar les mateixes.
1: Jo crec que ho ha fet tipo per, en plan, amb un sentit, no?
2: Per mi va faltar una. Per mi va faltar una.
4: És igual tot.
1: No.
2: Que jo sé quant li van pagar, no sé si ho teniu, però jo sé quant li van pagar.
1: 10.000 o...
2: No, 10 milions d'euros.
1: No sé si he vist que era el que més li van pagar.
2: És el cantant que més s'ha pagat al Coachella.
0: Però també va anar la Karol G, que va tornar a batre rècords, ja que va ser la primera dona llatina en els 27 anys d'història del festival en encapçalar el cartell.
2: Ole, Karol G,
0: la Tusa.
3: Deixa molt de parlar del festival.
2: La Tusa, jo me'n recordo que anava a quart de primària i cantava aquella cançó.
0: Jo també,
2: jo sí, jo soy fan de la Tusa.
0: La Tusa versió Mickey Mouse.
2: ¿Cómo?
3: El Mickey Mouse no es el tit-tit. Tiro.
1: No enteneu la vibra, ¿vale? No passa res.
0: Busqueu Tusa Mickey Mouse. Versió Mickey Mouse. Us dona fomo no haver anat?
2: Sí, o sigui, em surt
3: d'anar. No.
0: Vale. Molt. No. Escolteu, tinguéssiu l'oportunitat d'anar
2: aquest any.
4: Tenc les meves entrades i em faig milionari.
2: No, aquest any.
0: Però si t'ho donen gratis, dius, va, et paguem tot gratis, vas allà.
2: Va, anar.
4: Ara si m'ho regalat,
0: va, que vaig. No.
3: Però vas a tirar bif i et puges a l'escenari i ho rebentes tot.
0: Bueno,
2: a mi em fa...
3: I dius, no sou bons cantants, fan bones lletres per vosaltres i ja està. I ho dius allà en veu alta i...
2: Adeu.
3: I s'ha acabat el festival.
2: Sí.
1: Doncs ara sí que sí, el programa ha acabat. Només queda dir-vos que us esperem a la mateixa hora la setmana que ve.

0: Ada Cosidó, que ve del Bages, ens farà una narració titulada La papallona i la flor.
1: Com esteu? Em dic Ada Cosidó, sóc actriu i m'encanta explicar històries. I avui us explicaré el conte de la papallona i de la flor. La papallona i la flor són molt amigues. Ui, cada dia juguen i xerren i s'expliquen històries, fan petons i carantunyes. Però quan arriba la nit, que la lluna surt a dalt del cel, la papallona puja tot volant a dalt de tot de l'arbre. A dormir, clar, a casa seva. Però l'endemà, quan surt el sol, vola fins a arribar a casa de la flor, que viu arran de terra. Ui, totes dues com s'estimen, xerren, s'expliquen històries, aventures. Fins que es fa de nit, que la papallona ha de tornar a dalt de casa seva, a l'arbre. Però un dia que va sortir el sol, com tots els altres, la papallona no podia volar. Ai, no puc volar, tinc mal de panxa. Ai! La papallona aquella no podia enlairar-se i la flor s'estava arran de terra esperant la seva amiga. Que no ve la papallona, que no ve, que estrany. Jo m'avorreixo tota sola, tinc ganes de veure-la. Però la papallona no podia. I la flor tampoc podia volar, és clar. Van passar un dia, dos dies, tres dies, fins que el quart dia la flor, cansada d'esperar la seva amiga papallona, va pensar, haig d'anar jo a casa seva. I es va començar a estirar, i estirar, i estirar, i estirar tant. La tija es va estirar tan amunt que va arribar fins dalt de tot de l'arbre. I allà hi havia la papallona que l'esperava, contenta, fent-se petons, abraçades, carantonyes. Oh, quina alegria quan es van trobar. Ai, per sort, el mal de panxa de la papallona va marxar. Es va curar. I ara la papallona, que torna a volar, pot jugar amb la seva flor, amb la seva amiga flor, arran de terra, o pot jugar a dalt de l'arbre, sempre juntes, com bones amigues.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: En sintonia us donem la benvinguda a aquesta nova jornada de Festa Major a Mollet del Vallès des de l'estand que Ràdio Mollet té muntat a Plaça Catalunya. Des d'ara, des de les 6 de la tarda, acaben de sonar les campanes, allò el rellotge del campanar de Mollet, des de les 6 en punt i fins a les 8 del vespre us estarem acompanyant i retransmetent també les proves, perquè avui podem dir que és el primer dia així de proves de les dues colles que tenim aquí a la ciutat. Abans de continuar, fer-vos arribar una salutació cordial de l'equip de persones de Ràdio Mollet que fem possible aquesta emissió especial de Festa Major. En Jaume Montsant, des dels controls tècnics i de so en els estudis centrals de Ràdio Mollet, i des d'aquí, des de l'estand de Ràdio Mollet, en Josep Casasnovas. També estarem amb tots vosaltres, en Joel Gascón i la persona que us parla, Emma Balea. Avui ens acompanyen, com cada tarda que estem iniciant aquestes emissions especials, representants de les dues colles, de Morats i de Torrats, de Torrats i de Morats. De Torrats tenim en Rubén. Bona tarda, Rubén.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Encantats de tenir-te aquí. A més a més, havia estat l'any passat, encara el teníem de pressi. Amb la qual cosa, doncs, no sé si es veu la Festa Major de forma diferent. I tenim a l'Espi, de la colla Morada.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Que diu, encara tinc veu.
3: Encara tinc veu, eh?
1: Encara tinc veu.
3: Encara tinc veu. Aquest any no lo patrocina el Bar Manolo, aquesta missió.
1: Escolteu una cosa, com esteu vivint allò la festa? Com esteu les colles de fortes?
3: Bueno, pues bé, molt contents, la veritat, perquè, bueno, mira, jo ara venia cap aquí, cap a la ràdio, i em creuava molta gent que no conec amb la samarreta morada, i això en realitat és bon símptoma, perquè vol dir que la colla ha crescut, perquè abans és veritat que fa uns anys doncs coneixíem a tothom que anava amb la samarreta, i ara m'he creuat molta gent i dic, ostres, és que no sé qui són. Llavors vull dir, pues estem creixent i per tant això és bo.
1: Ara que fas esment de les samarretes, jo et comentava que ahir, sobretot el que veia a la Diada Castellera, hi havia un desplegament de samarretes de l'Oink, d'aquest nou personatge de la colla Morada.
3: Doncs sí, la veritat és que Mollet ha acollit molt bé la nostra nova bèstia de la colla Morada i vam voler fer una samarreta com a homenatge. Era una samarreta exclusiva, però que haurem de treure incloure-la al marxandatge oficial de la colla, perquè ens ha preguntat tothom per la samarreta i per tant, doncs molt, molt contents.
1: Rubén, jo et deia, bé, l'any passat era expressi, no sé si es veu de forma diferent, si més no més relaxat, m'imagino, no?
2: Molt més relaxat, he de dir. Sí que es veu de manera diferent, perquè al final jo sí que he adoptat una postura d'intentar ajudar a la junta d'ara, perquè al final jo he estat en aquesta posició i sé més o menys també com gestionar les emocions o quins errors vaig cometre. Reflexiones, no? Què podia haver fet diferent i intentes ajudar-los en tot el que pots. Sí que és veritat que aquest any també m'ha tocat treballar per Festa Major i per tant combinar el treballar la Festa Major amb viure la Festa Major, de vegades és complicat, però cansat, content i amb ganes de gaudir de tot el que pugui.
1: Per aquelles persones que diuen, però escolta'm, com està el marcador? Dic que pel que fa nombre de victòries, no? Anem a fer un repàs, Torrats porta 13 victòries, 12 a la colla Morada, de manera que aquest any doncs, hi hauria la possibilitat d'aquest empat o de marcar distàncies per part de Torrats. Jo preguntava com estàveu perquè avui, diguem-ne que és dia important de proves.
2: Correcte.
1: Tenim allò estirada de cotxe, de camió, garrinada i
3: la cursa roba interior.
1: És a dir, que dia important.
3: Sí, sí. Bueno, dilluns és el dia que més punts es reparteixen de la Festa Major. És un dia prou determinant. Les proves, al final, hi ha moltes variables que no es poden controlar, per tant, jo crec que les dues colles estem fortes doncs, pel que comentàvem abans, perquè cada cop tenim més gent, però mai se sap que guanyarà les proves perquè hi ha molts factors que no podem controlar i, cada cop sabem més, però vull dir, al final és una mica loteria.
1: Bueno, de fet, allò, sí, dius, hi ha coses que no pots controlar, però és cert que també vas aprenent, no? Allò que comentava el Rubén, no? Jo a la Garrinada l'any passat vaig veure estratègies, allò, per baixar d'una manera o una altra, i vaig dir, ostres, mira la gent com... No?
2: Sí, sí, sempre s'intenta buscar la millor estratègia, jo crec que amb les dues colles sí. Ho fem. Al final és intentar tenir la millor manera, la més fàcil i ràpida, no? De completar, ja sigui la Garrinada o l'estirada o el que sigui, tot aprofitem els dies previs també una mica, no?, per xerrar amb la gent que arriba nova. Escolta, això com es fa? Doncs mira, la millor manera és així i tal, i al final doncs busquem com entrenar, no?, una miqueta, no?, preparar la gent aquesta que arriba nova, que es vol involucrar en les colles, per donar-li aquests tips i que ens ajudin a estirar o a córrer o el que faci falta.
1: A vosaltres que us agrada més allò quan ja abans del Vall del Fanalet ja està decidida quina d'aquí és la victòria o arriba allò aquest dia? Perquè, clar, ara tenim allò, la despertada, no sabem qui l'ha guanyada. L'engrescada tampoc.
3: No.
1: Només la capta de sang.
3: No, clar, els tres punts objectius no ho sabem fins dimarts, sí. En el veredicte, quan s'obren els sobres. A nosaltres l'any passat ens va passar, no?, que vam anar a l'embalat ja sabent que la colla morada havia guanyat. És un relax, arribes i no passes nervis, a Torrats també li havia passat algun any, i és veritat que no passes nervis, però és veritat que a mi en el moment d'arribar allà a l'embalat, doncs aquell neguit i aquella emoció que tens, doncs es perd una mica. Llavors, doncs, bueno, és un poc amor-odio, no?, perquè sí. Potser li treu emoció al veredicte, però per altra banda, o sigui, és salut mental.
2: Sí, jo recordo de fa 2 anys que vam guanyar Torrats, aquell moment de estàvem l'Espi i jo amb la Tella i la Mar, que estàvem obrint els sobres i es va acabar decidint en l'últim sobre que quedava.
3: L'últim punt.
2: I va ser amb molts nervis, però molt, molt bonic a la vegada, sí, d'arribar empatats fins al final. I bueno, és això. Sí, jo crec que si vols guanyar, guanyar la fartada com vam fer l'any passat, doncs et dona aquest relax. Si has de perdre, doncs és fatal perdre abans del Vall del Fanalet. Per tant, per mi, i també per l'emoció d'aquesta competició, jo prefereixo arribar al Vall del Fanalet amb el resultat ajustat.
1: Escolteu una cosa, avui dèiem dia important, no sé si determinant de cara a demà o no, del tot. Clar, és el dia que hi ha més, sí, més sí. Proves puntuables.
3: Bueno,
1: que, no sé, ara, de fet, a les 6, quan hem arrencat nosaltres, havia de començar l'estirada del cotxe, que és la prova infantil. Entenem allò que no deu haver començat encara, perquè tenim el Joel Gascón, que estan allà, i esperem allò que tan bon punt comenci la prova ens demani pas per fer narració de retransmissió d'aquesta activitat. No sé si penseu que avui realment allò és important. No sé, fem una crida, perquè que sapigueu sí. Que les proves de Morats i Torrats pot participar tothom.
2: Correcte.
1: No? Sempre ens ho dieu.
3: Sí.
1: Si alguna persona diu, ai, a mi m'agradaria provar,
3: sí,
1: però
3: sí,
1: no pertanyo a cap colla, doncs és igual.
3: Tothom benvingut, tant en una colla com en l'altra. O sigui,
2: has d'escollir una, que és el complicat, a vegades.
3: Sí. Sí. Amb les dues, no. Han de participar en una.
1: Però en totes les proves? No, ho dic allò. Imagina't que jo digui, doncs jo participaré a la del camió amb Torrats i a la Garrinada amb Morats.
3: Home, jo crec que això mai ens ha passat.
2: No sé si ha passat alguna vegada, però tampoc ho podríem controlar. Si
3: no
2: ho
3: podríem controlar, però
2: bueno,
3: jo crec que... Bueno, tampoc cal.
1: T'has de definir. És millor que la gent...
3: O Barça o Madrid, no? Doncs aviam, a veure. Pues,
2: també he de dir que jo aquest any estic veient força gent o amb els dos mocadors o amb la samarreta i un mocador de l'altra colla, que em sorprèn, però que també és guai que bé,
3: sí,
2: promouen les dues colles i és guai també.
1: Sí, més enllà de polítics, que els
2: sí,
1: polítics,
2: sí, sí.
1: La gran majoria
3: sempre.
1: Porten,
3: ja.
1: Són políticament correctes,
2: sí, sí.
1: Doncs més enllà d'això, doncs és veritat que jo també he vist més gent. Bueno, que no us ha passat? Que la gent està benvinguda en totes dues colles
3: tothom.
1: Per participar, però millor que es decideixin...
3: Bueno, que... sí, o sigui, millor que participin, no cal participar en totes les proves. Igual hi ha algú que diu, doncs jo menjo flans, i una altra persona diu, doncs jo estiro. Vull dir que el guai és que tinguem molta gent i tinguem públic per participar allà on tu siguis més fort.
1: I si un dia dius, mira, avui seré Torrat i demà seré Mura.
3: Bueno, doncs no passa res, ja està.
2: Ja està.
1: És que a mi m'agrada posar jo variables.
3: Sí,
1: no?
3: Clar.
1: Està bé, no?, que hi hagi variables.
3: Sí, sí, sí, hi ha algú que vol fer-ho així, no passa res.
1: escolteu una cosa, us deixem anar a les proves, feu-me una porra. Qui guanya l'estirada del cotxe?
2: Uf.
3: Bueno, generalment la guanya Torrats.
2: Sí, els últims anys sí.
1: I la del camió?
3: Ha estat més típicament torrada també, però sí. Bueno, l'any passat la vam guanyar nosaltres, vull dir... És que no sé, jo hi ha coses que...
1: I la garrinada?
3: Oh, aquesta ja, no... Bueno, esto ja
2: jo crec
3: és...
2: que he de dir que aquests quatre primers punts són potser els més variables de tota la festa major, no? Tot i que...
3: Sí, bueno, perquè hi ha alguns que són... Sí. Bueno, jo sí que... Bueno, jo crec que l'estirada del cotxe infantil típicament és torrada. Jo crec que no... Morats no em sona que l'hagi guanyat, jo crec que mai, o molt poques vegades.
2: No ho sé, ara...
3: Jo què sé, la fartada també diria que, bueno, típicament ha estat morada, tot sí. I que fa 2 anys la van guanyar ells, sí. Crec. Bueno, hi ha algunes que estan més definides.
1: I la cursa
3: però...
1: de roba interior?
3: Bueno, havia estat típicament bastant torrada, ara portem
2: morada,
3: un temps que
2: sí.
3: És morada, però també fa 2 anys, quan va guanyar Torrats, també va ser un dels punts que van sí. Decidir. Vull dir que, bueno,
1: tot
3: hi ha coses està, típiques, però luego, saps?
1: Bueno, està bé, no?, que no hi hagi res definit. Espi, Rubén, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: A
1: demà,
2: vosaltres.
1: Doncs, veurem allò que han estat el resultat d'aquestes proves
2: i
1: si realment allò acaba decidint o no, allò la balança, si demà diem, ui, això ja està més que decidit o no, o està obert. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies, bona tarda.
1: Bona festa. Que vagi molt bé. I ens diuen ara sí que en Joel Gascon ens demana de poder participar d'aquesta conversa des de l'Avinguda Llibertat, on s'ha de desenvolupar, o s'està desenvolupant, diem, aquesta estirada de cotxe. Bona tarda, Joel. La veritat és que tenim dificultats per entendre la retransmissió en directe que ens està fent en Joel Gascon d'aquesta estirada del cotxe que s'està desenvolupant aquí a tocar a l'Avinguda Llibertat. Així que posarem uns minutets allò darrere de música per tal de que en Joel, a veure si es pot reubicar i ens arriba millor aquest so, aquesta narració d'aquesta prova que, recordem, és prova puntuable entre les colles de Morats i Torrats. De seguida recuperem aquesta narració.

0: Festa Major 2026.
1: Molt bona tarda. Esperem ara que ens estigueu escoltant millor del que ha estat la primera connexió. Nosaltres estem aquí a l'Avinguda Llibertat. Encara no han començat i, per tant, doncs, hem tingut aquests problemes, però nosaltres ara els podem recuperar aquesta trucada i, per sort, no han començat el que és aquesta prova, que semblava ser que començaria això fa aquests 5 minuts, però la cosa ja sabem aquí que sempre s'allarga i porten aquests 17 minuts ja de retard en el que és l'inici de la prova, que recordem la comença la colla morada. Així que esperem això, que s'estan tots ja col·locant. Això és imminent, que està a punt de començar. Està també Protecció Civil aquí al final, veient que ningú estigui en el mig, i veurem això si podem gravar també unes imatges que després ho veurem al nostre Instagram. Així que ja comença la compta enrere per començar. Així que 3, 2, 1, i comença aquesta estirada del cotxe infantil. I tot just estan ja a un quart de camí els nens i nenes que estiren aquesta corda. De moment no hi ha cap incident i tot està en plena normalitat. Estan corrent ara mateix per davant nostre. Està a punt de passar ja aquest cotxe. Tot va normal. Els nens i nenes que acaben de passar ja la ratlla on ha de passar aquest camió, en aquest cas cotxe petit, però un cop passat han de continuar gairebé fins a plaça Catalunya, allà als quatre valls, que serà quan els veureu a vosaltres, perquè al cotxe encara li resten uns 10 metres per passar la línia d'arribada. Una Renault que li queden 3, 4, 5, 3... 0 metres i xiula ja l'àrbitre i calcula ja el temps final. Recordem que no és el mateix que passi la colla morada per allà, perquè comptarà quan sigui la furgoneta qui hagi passat en aquesta línia. Hem vist l'àrbitre que amb el cronòmetre i tot, ara estan cronometrant tot plegat i, per tant, doncs, no serà fins al final que diran quin ha sigut aquest temps i no serà, com dèiem, no just ara, perquè sempre deixen aquesta tensió final de que ho faci la colla torrada, dir els dos temps i després dir quina ha sigut la colla que ho ha fet a més temps. En referència a altres anys, que sempre hi havia hagut alguna caiguda, aquest cop total tranquil·litat. També veiem els torrats que han estat mirant, fent també com de jutges àrbitres, perquè sempre poden impugnar o dir si algú està agafant malament, si no s'estan complint totes les normes, però en aquest cas s'ha fet perfectament, pel que veiem. No sabem si després hi haurà potser alguna, com diríem, alguna falta que els sumini penalització i, per tant, doncs, d'aquesta manera doncs, finalitza aquesta prova. Nosaltres, que acabem aquesta connexió i, per tant, en uns minuts ens hi tornem a posar per saber com ho hauran fet els torrats i de moment ara escoltem aquests aplaudiments que són de tot el públic que aplaudeixen els nens i nenes que ara tornen a passar per aquesta línia de meta després de fer aquesta gran suada i gran esforç dels nens i nenes de la colla morada. Així que nosaltres ens acomiadem i en uns instants ens hi tornem a trobar per dir-vos com va aquesta estirada del cotxe infantil.
2: Doncs recuperem nosaltres des de l'estand de Ràdio Mollet aquí a plaça Catalunya aquesta connexió. Gràcies, Joel. Allò, expectants a veure l'estirada del cotxe finalment, quina colla s'emporta aquest punt. Però nosaltres també tenim aquí a l'estand com a convidades. Ahir ens van desplaçar nosaltres, però avui les tenim com a convidades la gent de Tradicions i Costums. Avui, novament, fa ballada de sardanes. Sí. Ahir va fer concert i ballada, no s'estan de res. I tenim a la Susana i la Montse amb nosaltres. Benvingudes de nou, bona tarda.
3: Gràcies. Bona tarda, gràcies.
2: Com esteu, contentes, eh?
3: Sí.
2: Us veig, ahir ja us veia molt contentes de com havia anat tot plegat. Sí, i avui, tot i que esteu patint, perquè aneu mirant el cel, s'ha posat el dia així una mica gris, fa airet, amb la qual cosa S'està bé, eh? Vull dir que animem a la gent que surti al carrer perquè doncs
3: ballarem
2: és més agradable. Exacte. Però esteu patint una mica.
3: Sí. Jo he mirat i deia, no podes anar a pluja, però bueno, això mai se sap.
4: Ja ens podem tirar enrere. Sí, ara ja els músics estan de camí, per tant, ara ja...
3: A donar-ho tot.
2: Ho estàveu comentant de vosaltres i és cert que sou una nova junta.
3: Sí.
2: Us estreneu per festa major.
3: Sí.
2: I clar, també hi ha molts nervis, no?, en saber si estareu o no, no?, si ho esteu fent bé, a l'alçada, no?, que com ho valorarà
3: la gent,
2: no?
3: Exacte, sí.
4: L'antiga junta portava molta gent, eren molt coneguts, portaven...
3: Bueno, i portaven molts anys.
2: Sí, molts anys, sí.
4: I vulguis que no, portaven moltíssima gent coneguda d'altres pobles que sempre hi van, igualment encara ara, hi van a les ballades de Palau, de Montmeló, de Perpètua, portaven molta gent. Ara nosaltres ens hi estrenem. Jo sí que vaig a ballades per aquí a prop, però clar, no em coneixen. No em coneixen.
3: Poquet a poquet.
4: I clar, fem la crida que, tot i que no ens coneixin,
2: que us vinguin a conèixer.
4: Que ens vinguin a conèixer, que estarem encantats i que vinguin, que també tampoc no sabem si les ballades, sardanes que hem previst són del seu grat. Estem una mica expectants.
2: Però, per exemple, ahir que comentàveu que el concert,
3: totalment,
2: 140 persones, sí, 150, sí, vull dir que molt contentes, la ballada,
3: superbé.
2: Jo després em vaig tornar a passar i molt bé. Molt bé,
3: molta,
2: no?,
3: gent, i a molta més, o sigui, ens van felicitar moltes vegades, bueno, que el repertori supermaco.
2: Avui teniu a la ciutat de Terrassa.
3: Sí.
2: Nosaltres, abans de començar, una senyora ens ha vingut a preguntar: on són les sardanes? Llàstima que li havien dit que començaven a 2:15,
3: ens ha dit. 8:15.
2: I és a 8:15.
3: Sí.
2: Clar, la dona s'ha quedat una mica dient, falta una mica encara.
3: Sí.
2: Dic, doncs sí. Però bé, a 8:15,
3: a
2: 19:30,
3: a la plaça Major, igual
2: que ahir. A tocar del mercat municipal.
3: Sí.
2: I amb la Cobla Ciutat de Terrassa tenim alguna novetat? Perquè ahir ens comentàveu que la cobla que ens va acompanyar, la Jubilada de Sabadell, no?, estava de celebració de 50è aniversari. La de Terrassa no. Que sapigueu.
4: No.
2: I el repertori com el tenim?
3: Pues
4: jo,
3: molt
4: bé. Jo crec que sí, ahir va ser èxit, perquè a més totes eren balladores i...
3: Molt alegres.
4: Curt, a més, les d'avui tampoc no es queden més enllà, eh? O sigui, des del Jordi el Judit o el Claus de Sant Domènec, brutals. El Cap d'Any de Tossa.
3: Ah, també és molt maca, sí.
4: Supermaca.
3: Aires amarencs.
4: Sí, crec que agradarà molt.
2: I acabeu també amb el...
4: Santa Espina. Forever, sí.
3: Avui sí.
4: Sí. A més, és curiós, però...
3: La gent li
2: agrada. Demana.
3: Sí, ho demanen.
2: Sí,
3: sí, com pot ser que no toquin la Santa Espina?
4: Sí. Uh-huh. És que vas a altres pobles i, bueno, acaba l'acte i adéu. I clar, tu esperes Santa Espina per
3: acabar el programa, acabar la festa.
4: I per això...
2: És a dir, que per vosaltres com un segell d'identitat, les ballades les acabem allò a Santa Espina.
3: Sí. Bueno, també hem de dir que avui tenim nosaltres la sorpresa.
4: Ah, sí, fem una sorpresa pels assistents.
2: Ah.
4: Això tampoc no s'havia fet mai. Per tant, no desballarem perquè si no farem una mica d'espoll.
3: No, aquí... Fins
2: però
3: que no arribi l'hora...
2: No ens podeu avançar quin tipus de sorpresa.
4: No. Bueno, que jo sàpiga, per festa major no se n'ha fet mai.
3: No.
4: Uh-huh.
3: Serà la primera vegada.
2: Molt bé.
3: Ens estrenem.
4: Sí.
2: I llavors, deia la Susana, un detallet.
4: Un detallet, sí.
2: Però, però llavors heu calculat més o menys el nombre de participants que tindreu?
4: Hem calculat, perquè a més jo ahir venia gent jove de colles i ens veiem ballar sardanes i
3: els agafava. La Susana replegava tots.
4: Acabem aquesta sardana. I els ensenyava passos als llargs curts i com s'havia de moure. I els deia, ei, que demà hi serem, eh? Veniu, que demà
3: tornem-hi.
4: Hi serem i farem un detallet, eh? No us escapeu. Ah, doneu alguna cosa? Sí, va.
2: És que jo de vegades he dit que hauríeu de fer allò que una de les proves de Morats i Torrats fos una ballada.
3: Estem aquí.
2: Estem aquí negociant.
4: Sí, aquest any ja formem part de la cultural.
2: Uh-huh.
4: Per tant, estem aquí...
3: Molt ficadets.
4: Però no només festa major, que hi haurà més coses.
3: Altres
4: que
3: coses durant l'any.
4: Ens tornem a veure.
2: Molt bé. Estupendo. Escolta'm una cosa, jo m'estava fixant, no sé si ja la teniu abans o no, d'aquesta samarreta que porta la Montse. Tradicions i costums, Mollet...
3: Aquí, la noia.
2: Ah, sí. La Susana és l'encarregada, jo la que...
4: Tinc una màquina i faig estampació.
3: Sí, sí, no, és una crac.
2: I el color és aquest?
3: No.
2: De totes les samarretes? No, t'ho dic, perquè, clar, cada entitat... Sí. No sé si us heu fixat,
3: sí, no?
2: Cada entitat té un color. No només allò morats i torrats, no? Tenim els verd claret, tenim els vermells de diables...
3: Sí.
2: I pensar, bé, no sé...
3: És maco el color,
2: és
3: també.
2: És maco. Sí.
4: Bueno, no se sap mai.
3: Exacte.
4: No se sap mai.
3: És una prova.
4: La curiositat és que és personalitzable i aleshores cadascú...
3: Portem una sardana.
4: La sardana preferida.
2: És la modeleta.
4: El compositor i la tirada.
2: Molt bé, molt bé.
4: Sí. Sí,
2: que
4: sí,
2: original.
4: Sí. Bueno, així cadascú doncs, té la seva sardana a la samarreta.
2: Molt bé.
4: Sí. Una cosa d'ahir, és un detall, d'ahir, estàvem fent el concert i hi havia el Ricky Santamaría, que és el baixista.
2: Sí, que ens va dir de Catarres, que va gravar, no? I li van pillar el mainat.
3: Exacte. Sí, és veritat que ho vam dir-ho a la tarda.
2: Jo sí, ens ho vau comentar, que ho havia difós per xarxes.
4: Sí.
2: De manera que vam dir de Mollet al món.
4: Sí,
2: i no sé si heu tingut allò...
4: No hem tingut d'això, però per nosaltres és un orgull, per a Joveníbula també, perquè la va mencionar.
3: Home, estàvem molt contents, eh?
4: O sigui que, bueno, Josep Maria Mainat. Faci alguna cosa i gràcies al Santamaría, pues, imagina't, superorgullosos.
2: Susana, tot això ho heu de notar, perquè quan feu allò junta i la gent comenci a valorar, doncs diu, escolta,
4: Josep Maria Mainat,
2: tingueu en compte que vam aconseguir. Bé, anem a finalitzar aquesta conversa, us felicitem allò per la feina que esteu fent.
3: Gràcies.
2: A més, la Susana ja ens ha dit allò que anirem sabent més coses de tradicions, que esteu on fire, allò que esteu...
4: Anirem quedant.
2: Que,
4: sí,
2: que teniu allò moltes propostes, és una nova junta, veiem que veniu allò amb idees noves i...
3: Amb ganes,
2: que això és molt important. I convidem des d'aquests micròfons, doncs això, que la ciutadania a 8:15, les 19:30, s'apropi plaça Major, que hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa.
3: Sí. Perfecte.
2: Si ahir va ser espectacular, doncs
3: avui més.
2: Re-espectacular. Que vagi molt bé. Bona festa, Major.
3: Gràcies, igualment.
2: Posem una miqueta... No, ens demanen pas perquè no sé si és el camió o l'estirada de cotxe. A veure en Joel, que ens explica des de l'Avinguda Llibertat. Endavant, Joel.
5: Molt bona tarda de nou. Què tal, com esteu nosaltres? Aquí ja passant una miqueta de calor. El que sembla que aquest cel està tapat i va corrent a l'aire. No sé què ha passat aquí, a l'Avinguda Llibertat, si corre menys o no, però la veritat que fa calor. O sóc jo mateix que estic anant també amunt i avall veient com comencen, com es preparen i com després vaig cap al final del recorregut, que és on estic més tranquil, on no hi ha tant de xivarri. De fet, és per on passa a la línia de meta, que és on hi ha menys gent, O que al final el recorregut es pot veure tot igual, perquè ja sí que hi ha molta gent més que li agrada potser més al principi, que és quan fan més l'estirada i fan més força, i després quan ja porten uns metres, diguéssim, ja que la furgoneta ja agafa embranzida i ja tothom va caminant més de pressa, però no amb tanta força i potser ja amb un ritme més uniforme i lineal. Sempre ens fa esperar en aquesta estirada, perquè sembla ser que hem parlat amb en Jaume, el tècnic, que li hem dit punxen ja, que us avisem. I hem estat això, 5 minuts aquí esperant, perquè triguen molt en col·locar-se, però tot perquè cadascú dels grans avisen, els diuen als nens com s'han de col·locar, després un li diu que vagi més endavant, perquè potser per la condició física del nen o nena serà millor que vagi al davant que no al darrere. Cadascú té la seva estratègia i, per tant, doncs això requereix de temps. Nosaltres estem a la línia de meta, esperant a que vinguin, i dir-vos que una miqueta les sensacions dels morats és que estaven contents. Estaven contents de com ho havien fet. Sembla ser que de vegades doncs no hi ha un temps, podríem dir, que saps que amb això ja guanyes o no, com podria passar amb els 100 metres llisos, que si fas 8 segons ja saps que quedes a primer. Aquí sí que hi ha unes marques dels darrers anys, però com que sempre passa alguna cosa o altra, algú s'entrebanca una mica o hi ha alguna penalització, per tant no sabem si, per exemple, un temps de 36 segons serà bo o serà dolent. Ara he dit un número així a l'atzar. Nosaltres, això, a l'espera de que comenci, i no ens hem volgut posar en aquests nens, davant dels nens i nenes per no posar-los nerviosos. De fet, també hi ha força així, seguretat a tot arreu i som dels pocs que estem a dins en aquest recorregut perquè, de fet, molts cops, si comencen, ja ens quedem al principi i hauríem d'anar corrents en aquesta línia de meta per veure com ha arribat, per molt que, com diem, no serà fins un cop hagin fet ells aquest temps que es reuneixin els jutges i que després l'speaker serà qui dirà el temps de cadascú. No sé si potser per algun altre any, de vegades, doncs estaria bé almenys saber un temps, perquè almenys i que hi hagués un marcador. Això és una idea que potser és més complicat, que també són més diners i que hi ha més tecnologia, però la gent ho podria veure, perquè si s'ha fet un sorteig per qui és primer o segon, si no sabem aquest temps, al final és igual que ho faci primer o segon, per molt que cada colla doncs agafen el seu cronòmetre, sobretot al mòbil, i cronometren el temps que fan i es fan una idea a dècim amunt, dècim avall, o segon amunt, segon avall. També dir-vos que cada cop hi ha més gent, que la gent a les 6 de la tarda li costa encara sortir aquests dies d'agost, i al principi que semblava que potser era tot una miqueta més fluix, i en aquest cas, sobretot, també els morats, hi ha menys gent que els ha vingut a veure. Ara tot això s'està omplint i no sé si vosaltres també doncs, ho veieu des d'aquí passar a Catalunya, que les riuades de gent van venint aquí direcció Avinguda Llibertat. I el que veia ara de la calor no era sensació meva, perquè mirant cap a on estan fent i començaran a fer l'estirada, veiem quantitat de gent amb ventiladors, amb vanos, i per tant doncs la calor no era només sensació meva, sinó de tothom de qui està aquí. Per tant, doncs també un aplaudiment a totes aquestes persones que són aquí, malgrat aquesta calor que està fent en el dia d'avui. I de lluny també hem vist ara passar en Carles Penya, que crec que, si no m'equivoco, vindrà cap a l'estand de Ràdio Mollet per ser entrevistat, per ser està a punt d'arribar. Jo crec que en 5 minutets ja us el trobareu per aquí. Nosaltres no volem tallar la connexió perquè sabem que si ho fem, quan tornem ja s'haurà fet i no ho haureu pogut escoltar doncs, si hi ha hagut cap incident en aquesta estirada o no. El que sí que farem serà una mica treure el cap més cap endavant per veure això si comença o no. Aviam si enganxem per aquí el Rubén, que l'acabeu d'entrevistar, però diem, Rubén, això comença o no comença?
6: Sembla que ja estan a punt, ja estan fent les últimes mesuracions dels nens. Jo crec que ja està tot a punt, esperem a l'àrbitre a veure què diu.
5: Jo t'anava a dir, teniu algun mètode per qui va davant i qui va al darrere?
6: Bueno, tenim sempre la divisió, no? Els grans, al davant, al darrere, què fem amb ells? I llavors el que fem és dividir-los, posem al davant els que creiem que corren més, al darrere els que creiem que són més forts, i a veure si funciona.
5: Gràcies a Rubén, el deixem que està això a punt de començar. Ja ho has vist, que jo et deia qui va primer, davant, darrere, i al final el que fan és dividir-ho per dir l'hem cagat, no entre cometes, els hem posat tot al davant i havia de ser al darrere, ho dividim, ens assegurem, tenim una miqueta 50-50 cadascú, i per tant tot això funciona. Compte enrere, 3, 2, 1, 0. Comença aquesta estirada del cotxe infantil. De moment, que no hi ha cap incident, que els nens i nenes estan estirant. Sabem que si algú rellisca se'ns emportaria més d'un i, per tant, l'important és no caure i estirar. Els nens i nenes que ja passen la línia de meta, no hi ha cap incident, que estan... De veritat que hi ha força els nens de Torrats que estan estirant. Aquest tram final sembla que s'hagin relaxat una miqueta, però ara ja tots els nens i nenes han passat la línia de meta, però han de continuar estirant cap al final i, per tant, doncs, el cotxe està a punt d'arribar. Uns 10 metres perquè arribi doncs, aquesta furgoneta a la línia de meta i que els àrbitres aturin el cronòmetre. 3, 2, 1 i la furgoneta que passa la línia de meta i l'àrbitre doncs, anota ja aquest resultat. I veiem també doncs, des de la colla Torrada aplaudiments, satisfacció de veure que s'ha fet bé i que els feren treure un bon resultat. També veiem que sempre una altra de les normes és que si algú cau per alguna cosa o es desenganxa no pot tornar a agafar-se en aquesta corda i si ho fes això és una penalització, però també hi ha la pròpia gent que hi està doncs, dient-los que això no es pot fer, ja sigui de Torrats o el jutge que en aquest cas t'ho puntuarà i et faria aquesta falta. Nosaltres veiem ara això, els jutges que ho estan aquí doncs, parlant entre un petit comitè de tres, anotant alguna possible falta o no, i que, per tant, doncs, ho sabrem en pocs instants. Jo crec que el millor que podem fer ara és tornar a la connexió i tornem a connectar quan ja sapiguem aquest resultat, perquè ja no sabem si ho faran ja mateix o no. Aviam si ho podem preguntar. Aviam, sí. Direu el resultat ja o encara no? Una estoneta. Aviam, que estem pendents aquí. Ens han dit alguns dels jutges que no volien contestar i que estan així fins i tot reunits, tapant la llibreta perquè no pugui mirar per si jo volgués dir el resultat abans o no. Per tant, el que fem? Fem aquesta petita tornada i nosaltres, en uns segons, ens hi tornem a posar. Que vagi molt bé. Fins ara.
7: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
8: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
0: Festa Major 2026.
2: Ens hem quedat amb les ganes de saber finalment aquest punt de l'estirada de cotxe, per quina de les dues colles anirà a aquest punt. En la propera connexió ens ho comentarà en Joel, però és que nosaltres aquí a l'estand que Ràdio Mollet té instal·lat a Plaça Catalunya, us convidem també, si voleu passar per aquí, perquè ens vingueu a saludar i explicar-nos quina opinió teniu de la Festa Major d'estiu de Mollet del Vallès. Doncs teniu micros per fer-ho, però això és el que estem fent també amb els representants dels grups municipals. Avui és la portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya Mollet, la Carme Olària, qui ens acompanya. Bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Bona festa.
9: Bona festa. En teníem moltes ganes de tornar a xerrar amb vosaltres.
2: La Carme sempre ens ho diu,
9: sí, que és
2: li encanta, li encanta la ràdio. I a nosaltres encantats que sigui així. L'únic que ens comentava és que aquest estiu ho està passant fatal.
9: Sí.
2: Això que fa massa calor.
9: Això d'aquesta calor, la veritat és que moltes coses que faríem molt tranquil·lament amb aquesta calor ens fa una mica aquella cosa d'angúnia, de que estem tot el dia suats, que vols fer coses, que et canses més, que no descanses tant i que malauradament doncs, tots tenim una edat, també he fet aquest comentari,
2: també ho he fet, sí, sí.
9: Però evidentment estem de festa major i estar de festa major doncs ens podem permetre el luxe de suar i de fer el que calgui perquè la festa continua.
2: Imagineu que ens ha dit, bé, és que fa tanta calor que avui no porto ni mocadors. I
9: no
2: jo soc morada.
9: Ah, sí.
2: Soc
9: sí.
2: Morada,
9: sí.
2: Tot i que, com a política, m'imagino que dona suport a totes
9: sí.
2: dues
9: jo,
2: colles.
9: Jo dono suport a tothom. Però
2: perquè
9: jo...
2: hem vist allò que la gent allò, no? Doncs els càrrecs públics doneu suport
9: sí.
2: a totes
9: a veure,
2: dues colles.
9: Els càrrecs públics som tan morats com torrats, ho hem de ser. Però en el fons, si em preguntes què soc, doncs evidentment soc morada. Jo l'explicava ara amb unes nenes que anaven a fer l'estirada de camió i deien, però per què morada? Dic, jo sóc morada perquè quan va començar l'època dels morats va sortir un vincle molt familiar, on hi cabíem tots, mares, fills, àvies... o sigui, era allò, la família sencera que ens vam fer tots morats. Aleshores, clar, tota aquesta cosa ha vingut que quan ja tu ets més gran, doncs hi ha els nebots més petits que continuen sent morats, o hi ha els tiets, i sempre ha quedat algú de la família que ha estat dins la colla morada. I et feia el comentari, la Santa Teca va dormir al pàrquing de casa meva. És a dir, érem morats. Érem... Quan es comencen les coses, jo parlava en el balcó, me'n rotllo, ja ho saps, però
2: sí,
9: això és que m'agrada.
2: No,
9: érem al balcó, veient els castellers, i clar, érem tots els polítics, per dir-ho així, allà, no? Que vascú explicar la seva història, no? La seva batalleta de les festes majors. I jo els explicava, és que cada edat té el seu moment. I nosaltres, a la nostra època, quan vam començar, era en inici de castellers. Hi havia una colla gegantera que fèiem colònies. Anàvem, quan acabava la festa major, marxàvem tots en una casa de colònies. Eren uns vincles doncs, que han anat creixent i que me n'alegro moltíssim perquè cada cop hi ha més gent, hi ha més activisme social dins d'aquestes colles. I, evidentment, clar, com es vivia abans, com es viu ara, em deien, aniràs a escatarres, dic, home, mira, diumenge sense mandra, no? Però jo aquella hora, no? Per mi ja és un altre pas. Aleshores, ja arriben els més joves, van fent aquest canvi, inclús el tema de l'espartada, doncs m'explicava gent que hi havia estat i deia, uah, estava ple de gent jove, i jo que me n'alegro molt, no? I és el moment d'aquesta gent jove la que va estar fent l'espartada i poder jo no cal que hi vagi, no?

0: actuacions musicals que
1: sí,
0: puguin haver-hi.
1: Sí, però és repetitiu, però a mi ja m'agrada, perquè jo, per exemple, no concebeixo una festa major sense sardanes, i sabeu que sóc molt sardanista. Aleshores, doncs, hi ha d'hi-ser-hi, i també hi ha de ser-hi la Diada Castellera, hi han d'haver-hi els gegants, hi han d'haver-hi tot el que està passant ara mateix a l'Avinguda Llibertat. Al final, la festa major és festa major. No és la festa de, sinó és una festa major, i amb totes les seves paraules, doncs és això, no? Conviure i fer el dinar de la festa major. No sé si s'ha perdut o no, jo avui he begut cava, no? És a dir, fem allò del dinar de festa major, doncs el fem avui a casa, no? Llavors aquestes petites tradicions són les que ens ajuden a mantenir any rere any, i que tant de bo durant molts anys, doncs aquesta festa major de Mollet, que ja la coneix tothom, eh?
0: Carme Eulària, que a més està molt implicada en el comerç local, ara d'aquí no res, ens ha d'acompanyar la persona que doncs detenta la propietat de la llibreria Lilla.
1: Correcte.
0: Que ha estat nomenada,
1: correcte,
0: precisament Morada i Torrada d'Honor, i és un comerç local.
1: Doncs que... aquí és on anem. Tenim, sí, gent, i tenim gent molt, molt interessant que aporta molt a la nostra ciutat. Doncs aquesta gent és la que hem d'estar al capdavant de totes les actes que es puguin fer a casa nostra. Evidentment el felicito, i jo sempre és el que dic, o sigui, tothom que treballa i valora l'esforç de la nostra ciutat ha de ser reconegut d'una manera o altra, i en aquest cas, quan em vaig assabentar que seria doncs el Morat i Torrat d'Honor, doncs evidentment molt, molt, molt contenta, i moltes felicitats perquè continuïn endavant amb aquesta gran tasca que fan, perquè són divulgadors de la cultura, perquè acompanyen, jo sempre és el que dic, que molta gent jove els ajuden a entendre el que és un llibre, això també sabeu que m'agrada molt el tema de lectura i escriure, tot això que no es pot perdre, oblidem-nos dels whatsapps, no agafem un llibre i llegim, i evidentment doncs, a veure l'any que ve qui serà, no? Però jo crec que aquesta crida que anem fent tots a treure gent nostra, de la nostra ciutat, jo crec que al final això quallarà, i l'any que ve a veure com podem parlar i de què.
0: Avui és dia de proves, vostè sent Morada, doncs sí, m'imagino que té ganes, sí, de que guanyi la Morada i que puguin empatar.
1: Jo sempre és el que dic. Que
0: ha participat alguna vegada en alguna de les,
1: sí,
0: proves?
1: Sí, sí, quan, ara queda, sí, molt malament, però quan era jove les feia totes.
0: Totes?
1: Totes, totes, tot allò que tenien.
0: I despuntaven alguna?
1: Bé, diria que no, però sumava moltes.
0: Molt bé.
1: Això quedem més bé.
0: Molt bé. És a dir, que ara, si més no, com a espectadora...
1: Com a espectadora, i sóc, i em surt allò de, va, Morats...
0: Sí. Sí, i ara allò, anirà a veure la sacerada, la magarrinada...
1: No, no he sabut què ha passat amb els nens, amb el camió, no hem sabut encara com està el tema,
0: exacte,
1: però bueno, anirem a veure què fan els grans.
0: Molt bé. Doncs Carme Eulària, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat. Sempre ho passem nosaltres també molt bé amb aquesta conversa. Posem una mica de música i veiem que ja tenim en Carles Penya per aquí, doncs d'aquí no res parlarem allò amb la persona que, doncs, propietària de la llibreria Lilla, que ha estat precisament aquest comerç el que ha estat anomenat com a Morat i Torrat d'Honor 2026.
1: Fantàstic.
0: Moltíssimes gràcies,
1: bona festa. Gràcies a vosaltres. Merci.
0: Adéu-siau.
2: Bona tarda de nou. Nosaltres, que no havíem escoltat ara, que ja ens havíeu donat pas, i us comentem ja el resultat de la prova de l'estirada del cotxe infantil. Morats ha fet 53 segons i Torrats n'ha fet 43, i per tant la colla Torrada que s'emporta aquest punt de l'estirada del cotxe infantil i que posa en el marcador de les proves de les colles amb un 1-1, perquè recordem que l'únic que s'havia disputat fins ara era la capta de sang, que era el punt pels Morats, i per tant, doncs ara, aquest punt que se l'emporta la colla Torrada. 1-1 al marcador, festivitat i alegria a la colla Torrada, crec que ja ho sabíem, perquè han estat 10 segons de diferència, per tant, doncs, un marge força ampli que els ha donat aquest punt, i que nosaltres ara el que us comentem és que si abans ha començat Morats fent aquesta estirada, ara és la colla Torrada la que comença a fer l'estirada del camió, en aquest cas un camió cisterna ple d'aigua, que serà doncs el que faran, el que hauran d'estirar, i per tant doncs hauran de fer molta més força. De fet, molts són ja uns fixes en aquesta prova. Com us comentem, esperem que això doncs comenci aviat, així també podem retornar a la connexió i tenir un temps per fer aquestes entrevistes, però ells ja estan col·locats, eh? La veritat que esperem que això doncs, el compte enrere ha d'anar doncs força ràpid,

0: per tant, doncs, jo crec que serà doncs, bufar i fer ampolles i esperem que no ens tinguin molta estona aquí esperant. La veritat que els jutges és això, s'ho prenen a pit, no volen dir els resultats o que simplement els puguem veure i estan molt així doncs, en petit comitè, parlant, deliberant, etc. I això també es nota doncs, a l'hora de col·locar totes les persones per començar. Estem a l'espera que això doni aquest tret de sortida. Veiem fins i tot les primeres posicions de la colla Torrada en aquesta corda que estan fent força, fan salts, estiraments, sobretot per no lesionar-se en meitat d'aquesta carrera contínua que fan estirant el camió. Estem aviam si poden ja fer doncs, i preparar-se perquè els àrbitres s'estan col·locant. Jo crec que hi ha un que, diguéssim, que és el que mana més, que ja ha estat preparant i tirant cap endavant per donar aquest tret de sortida. Així que jo crec que això està a punt de començar i, per tant, tothom preparat, es donen la mà, els companys de Torrat s'aplaudeixen entre ells, es donen aquests ànims per agafar la corda i començar amb aquesta estirada del camió. Pendents de que això comenci, a l'espera d'aquest xiulet i compte enrere, ja habitual en aquesta prova, i això és qüestió de menys d'un minut que comenci la prova de l'estirada del camió. S'animen entre ells. Vosaltres ara no ho escolteu, estem una miqueta lluny, a uns 100 metres d'aquesta estirada, però això ja està a punt de començar i estan a punt de fer aquest compte enrere. Aviam si el podem escoltar des d'aquí. L'speaker els està donant les últimes indicacions i compte enrere. 5, 4, 3, 2, 1. Comença l'estirada del camió. La veritat que va molt ràpid. Aquests colla dels Torrats estan estirant força, estan aquí a l'espera de que tot surti perfecte. Els escoltem. El que esteu escoltant ara mateix són les passes dels Torrats que estan estirant aquest camió i que, per tant, acaben de passar la línia de meta, la colla Torrada i el camió, que gairebé no triga a passar, i és que tot just ara, amb uns 33 segons, aquest cop ho hem pogut cronometrar nosaltres, amb un segon avall, han fet aquesta estirada del camió, que nosaltres ho hem vist això força ràpid, i la veritat que ens ha sobtat això, com de ràpid ha arribat aquest camió, a diferència de la colla de Morada i Torrada infantil, no? Que han passat l'alineament i potser fins al cap d'uns 10 segons no venia ja el cotxe. En aquest cas, la força que han fet els adults, que en aquest cas es nota més, no? Doncs ha fet que hagi passat força ràpid aquest camió i, per tant, doncs, ara ho faran els morats i sabrem si superen o no aquests 33 segons. Nosaltres, que ens acomiadem i esperem narrar a la colla Morada, si més no ja, el resultat d'aquesta prova. Fins ara.
1: Gràcies, Joel. Doncs sí, quan retornem la connexió, si més no, conèixer doncs, allò, els resultats d'aquesta estirada de cotxe i estirada de camió per tenir els primers punts que han de doncs, definir aquesta competició entre Morats i Torrats. Avui ho estàvem dient, que ja teníem el vèiem per aquí, en Carles Penya, propietari de la llibreria Lilla. Benvingut, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: El Carles l'hem convidat perquè just la llibreria ha estat aquest any la entitat, no?, que detenta aquest títol honorífic de Morada i Torrada d'Honor, la llibreria.
2: Doncs
1: no?
2: sí.
1: Com vau rebre aquesta notícia? No sé si era una cosa que us esperava o no sé.
2: No, vaja, vull dir, no ens esperàvem en absolut. Vull dir, és d'aquelles coses que no se't passen pel cap mai, no? Però ens va fer molta il·lusió, la veritat, perquè que dues entitats ara tan importants al poble, no?, com són Morats i Torrats, que són l'ànima de la festa i l'ànima de la ciutat, es posin d'acord per donar-nos aquest reconeixement, doncs, ostres, és molt, molt, molt maco, sí.
1: No sé si teniu algun vincle especial amb les colles. al llarg d'aquests anys, allò que doncs, si heu col·laborat en alguna ocasió,
2: sí,
1: bueno, alguna cosa que hagin valorat elles, no?
2: Tenim el vincle de que sempre que es demana col·laboració, doncs hi col·laborem tant amb Morats com amb Torrat, sí, sí.
1: Comentaves que ara doncs, aquesta distinció la teniu a l'aparador.
2: Sí, perquè ara em preguntaves si l'havia dut.
1: Clar,
2: i, ostres, ho he pensat, dic, passar per la llibreria i agafar-la, però oita, a última hora m'he entretingut aquí a l'estirada de camió dels nens i ja no hi he pensat més, però la tenim allà exposada a l'aparador de la llibreria, sí.
1: No sé si vosaltres altres anys havíeu seguit allò de qui era el Morat. Éreu conscients allò, i aquesta, no?
2: Sabem que l'any passat, sí, clar que te n'assabentava, sí. Sabem que l'any passat va ser la Gemma Rovira, no?
1: Sí.
2: I altres entitats, altres anys, també l'equip de cultura, de l'Ajuntament. Sí,
1: també.
2: Sí,
1: vull dir, i Ràdio Mollet també.
2: Ostres, vaja.
1: És que sí, jo sí, recordo el moment bé, allò que vam allò a recollir el premi a les 12 de la nit aquí a plaça Prat de la Riba.
2: Sí,
1: vosaltres han estat allò molt generosos.
2: Tres quarts de vuit,
1: a més, a tocar de la llibreria.
2: A tocar de la llibreria, hem de tancar una mica abans per anar a recollir, perfecte, sí, sí.
1: Però i això, perquè havíeu fet vosaltres una petició, perquè
2: han tingut
1: a bé allò de tractar-vos de forma diferent.
2: No, nosaltres ens van dir, veniu a tres quarts de vuit, i nosaltres vam ser allà, però perfecte, no vam haver de caminar gaire.
1: I ja us han dit, no?, tot el que haureu de fer al llarg de tot aquest any. Fins l'any vinent has de complir unes coses.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Això no encara ens ho hem dit.
1: És broma,
2: no?
1: Però podria ser, no?
2: Home, ja estaria bé, ja.
1: Estaria bé, allò de dir, escolta'm, us donem allò, aquesta distinció, però...
2: A canvi...
1: Bé, en principi, que jo sàpiga, ara per ara no s'ha posat...
2: Home, ara potser els hi ha donat la idea, eh?
1: Potser ara igual ens han sentit, no perquè estan fent proves i no estan per aquestes històries, però si no, igual algú sí que els hi diu, escolta'm, saps que a la ràdio han comentat que s'ha de fer com tot un seguit allò?
2: L'any que ve, per això estaria bé, de cap any que ve.
1: Molt bé. Escolta'm una cosa, Carles, quina opinió teniu allò des de la llibreria? No sé, us agrada la festa major d'aquí de Mollet del Vallès? Us agrada això, aquesta competició que hi ha entre Morats i Torrats?
2: Home, sí, de fet és la gràcia, no?, de la festa, aquesta pugna amistosa, no?, o de vegades potser no tant, no sé.
1: Jo crec que en uns inicis no era tant, però cada vegada doncs, s'ha anat allò, no?, sempre ho diuen allò, els caps de colla diuen els presidents, no, tenim allò, una competència,
2: bon rotllo, no?
1: sí, de bon rotllo.
2: Home, mira, ha estat bé. De fet, s'han posat d'acord per atorgar-nos a nosaltres aquest reconeixement, vull dir que està bé, això encara ens fa més il·lusió.
1: Home, jo de vegades quan veig parelles, que veus allò, una la samarreta morada i l'altra torrada, fa gràcia, no?
2: Bueno, és com quan mira, hi ha un del Barça i un del Madrid, no? Potser.
1: Sí, molt bé. Vosaltres sou d'alguna de les colles?
2: No.
1: No.
2: Les meves filles sí, però sí, no diré de quina. Bueno, no és que ho siguin ara, perquè ara tampoc, com que no estan aquí a Mollet, no ho viuen de manera tan intensa, però sí, quan era més jove sí que eren d'una colla les dues.
1: Jo sempre dic que és difícil definir-se, perquè a qui no li agrada menjar i a qui no li agrada beure.
2: Clar, exacte.
1: És a dir que...
2: Hi hauria d'haver una tercera, no? Que fos una confluència de les dues.
1: Estem donant masses idees avui, jo crec, en aquesta conversa. Carles, en tot cas, gràcies per haver-nos acompanyat en aquests micròfons. Felicitats per aquesta distinció, que, doncs, no sé, que la celebreu, que la porteu ben orgullosos, que la lluïu, allò
2: tant,
1: que teniu aquest aparador, que no sé si la mantindreu la distinció
2: sí,
1: al llarg de tot l'any, però com a mínim allò...
2: Molt de temps, i tant. Sí,
1: uns
2: sí,
1: quants dies,
2: gràcies. I ens ha fet molta il·lusió, i també gràcies a vosaltres per convidar-nos a estar aquí avui també.
1: Molt bé. Doncs bona festa major.
2: Gràcies.
1: Demà oberts ja.
2: Demà ja obrim, sí.
1: Demà ja obrim.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, ja sabeu. Si voleu cultura, cap a la llibreria Lilla, a l'Avinguda Llibertat. I sembla ser que ara posarem una miqueta de música i parlarem. Hi ha un senyor que està aquí esperant.
2: Sí, sí.
1: Que és l'autor del cartell de festa major. Què et sembla el cartell, va?
2: Bé, molt bé, molt bé, perquè a més reuneix tots els elements que identifiquen la ciutat, no?
1: A més, jo que avui he passat per l'aparador de la llibreria Lilla, he vist, i a més ens ho havia anunciat el Carles, que es crea un nou club de lectura, que és de còmic i àlbum il·lustrat. Jo crec que això, doncs, igual el Gerard, que és l'autor del cartell, potser doncs, que ja, hi hagi
2: doncs,
1: un club de lectura d'aquest tipus també li pot agradar.
2: Que un àlbum il·lustrat o un còmic i mira, el posarem al club.
1: I podríeu allò, doncs, no?
2: I tant.
1: Carles, el que hem dit, un plaer, que vagi molt bé, bona festa. Una miqueta de música i tornem de seguida.

0: Festa Major 2026.
1: Molt bona tarda a nosaltres, que ens hi tornem a posar, tornem a fer aquestes connexions eternes que fem des de l'Avinguda Llibertat a l'espera, en aquest cas, de que faci la estirada del camió la colla morada. Us avisem que la colla morada són molts. Ho hem vist, eh? La gent que s'hi han posat ara de voluntaris per estirar aquesta corda, en són molts i no sé si això farà notar l'estirada del camió que sigui més ràpida. Jo crec que això ja està a punt de començar, no sabem si ens faran esperar molt o no, però jo crec que això en pocs instants ja comença. Aixequen les mans la gent de Morats, preparats per agafar aquesta corda i estirar. I fan el compte enrere. Inicien l'estirada del camió, la colla morada molt ràpid, algun intent de caure, però continuen aquí, estirant-ho ben fort, i veurem com ho fan tot, perquè van molt ràpid la colla torrada, la colla morada, aquells que ens estan escoltant, és molta gent els que estiren aquest camió. Hi ha hagut una caiguda, atenció, una caiguda, jo crec que això els perjudica, i ja s'acaba i no podran guanyar aquest punt. Caiguda bastant forta, caiguda de la colla morada, quan ja gairebé havien passat a bona part dels nois i noies aquesta estirada. Esperem que no hi hagi ningú que hagi pres mal. De moment hi ha gent a terra, és més el cop que s'han emportat a l'hora de caure, cares en aquest cas de decepció de la colla morada, sobretot molta gent dels de davant que no sabien què ha passat, pensant que ho havien fet bé, i han vist com a la part final algú s'ha entrebancat i ha fet que hi hagi una caiguda múltiple, i escoltem ara els aplaudiments de la gent del públic donant aquests ànims a la colla morada, sobretot aquestes persones que han caigut, que esperem que no hagi passat res. Hi ha gent que aixeca un mòbil amb alguna puntuació o no sé què estan fent, si es repetirà la prova. No sabem el que passarà, si es repetirà la prova o no. El mòbil que estàvem dient que era una puntuació és perquè algú l'havia perdut. No sabem el que passarà, eh? Si s'ha de repetir la prova i a canvi hi ha una puntuació o què és el que s'ha de fer. Veiem aviam què. Preguntarem aquí a la gent. No sabem el que ha de passar ara, perquè la veritat que hi ha una miqueta d'incertesa, eh? La gent està reunida aquí, jo també, al costat del camió, preguntant què passa i què és el que s'haurà de fer. Intentem passar per aquí al mig. Aviam si el camió fa marxa enrere i es torna a començar. Anem a preguntar si podem algun dels jutges, si en aquest cas són més simpàtics que abans i ens poden contestar, si això implica, en aquest cas, doncs, una penalització, o si més no, al ser un fet que faci això, doncs es torna a fer. Per tant, ho preguntarem ara. Ho escoltem. Ho diu l'speaker. Opció de repetir. No sabem si l'opció de repetir és restant algú de temps, en aquest cas sumant-li temps i per tant això et restaria el teu temps que has fet i llavors aquesta penalització, o no, així que no sabem el que passarà. Si em deixeu un momentet, no sé si ho podem preguntar. Un momentet. Cap de jutges, el fet de repetir-ho, hi ha alguna penalització o... Però hi ha alguna penalització o es repeteix i ja no
2: fa repetir.
1: Sumar i serà el mateix temps.
2: Fa repetir.
1: Perfecte.
2: Una estoneta, però fa repetir.
1: Perfecte, doncs això, eh? Repetir-ho. Es pot repetir i segons el que ens ha comentat, es repeteix quan hi ha algú que cau i no hi ha penalització, per tant, doncs això doncs, es torna a repetir i ens ha dit que això que portarà potser un temps perquè ho acaben de fer i estan cansats. Veurem què tal. Per tant, nosaltres us deixem anar amb l'entrevista amb el responsable il·lustrador d'aquest cartell i d'aquí una estona us comentem doncs, com ha anat tot plegat i la normativa aquesta de tornar-ho a repetir.
2: Gràcies, Joel, per aquesta narració molt intensa. La veritat és que nosaltres també estàvem expectants perquè, doncs, com ens ha explicat el Joel, hi ha hagut doncs, caigudes en aquesta estirada del camió per part de la colla de Morada i, finalment, com acabem de sentir, s'ha de repetir la prova. El cert és que també ens recordava el Joel que la prova del cotxe ha estat per la colla Torrada i, per tant, m'imagino que ara s'està lluitant molt aquest punt de l'estirada del camió per endues colles. Esperarem a veure si podem sentir novament aquesta narració en directe per part d'en Joel des de l'Avinguda Llibertat i, si més no, doncs que ens expliqui com s'ha desenvolupat la prova i el resultat final. Nosaltres aquí, a l'estand de Ràdio Mollet, tenim l'autor del cartell de Festa Major, que clar, moltes persones veuran les banderoles, el programa de Festa Major i dirà, qui ha fet aquesta, no? Aquest disseny? Doncs és en Gerard Martínez, que el tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, Gerard, com estem?
3: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, bona Festa Major.
3: Bona Festa Major.
2: M'estaves dient que l'estaves vivint, aquesta Festa Major.
3: Uf,
2: intensament.
3: Plenament. Intensament, o sigui, aquest any jo crec que no he viscut de ninguna manera la Festa Major com aquest any, la veritat.
2: El Gerard és un jove de Mollet que es dedica al disseny de videojocs, m'estaves dient?
3: Concretament jo faig, creo els personatges, ja sigui per productes audiovisuals com pel·lícules d'animació o especialment videojocs, que és la meva vessant on porto més anys treballant-hi.
2: I un bon dia et truquen de l'Ajuntament, no?
3: Sí.
2: I et diuen, escolta'm, t'atreviries a fer allò el cartell de Festa Major?
3: Sí, i quan em van trucar, la veritat que, ostres, primer vaig tenir una miqueta de por perquè al final no vinc del disseny gràfic, és totalment diferent. Els vaig dir que deixeu-me un dia per pensar-ho, però sí que em feia moltíssima il·lusió. Al final, crear el cartell de la Festa Major és algo que tenia pensat des d'inicis quan vaig començar a estudiar aquests estudis, perquè sé que és algo molt important per la ciutat i que al final és una cosa que fa moltíssima il·lusió i és tot un honor. I res, sabia que era un repte, però el vaig agafar amb moltíssimes ganes i aquí el teniu.
2: Esperem allò que els joves que ens estiguin escoltant que hagin parat atenció en això que ha dit el Gerard. Quan vaig començar a estudiar s'ha d'estudiar per poder després crear
3: moltíssim.
2: I tenir doncs, aquestes obres que són obres d'art. Que potser la gent no sé si acaba d'adonar-se, no?, del valor que tenen. Jo crec que en la presentació vas explicar tot el procés, no?,
3: sí,
2: que havia comportat fer el cartell, que no és fàcil,
3: no,
2: aquest cartell que has elaborat i que em comentaves. El que tenia molt clar eren els personatges, és
3: sí,
2: la meva especialitat, has dit.
3: Exacte.
2: I tenia molt clar els personatges que havien de sortir.
3: Sí, 100% tenia clar que tenia que estar l'Arlequí, ja que per mi és un símbol artístic molt important de Mollet i al final també l'he utilitzat com un element reivindicatiu al mal ús de les noves tecnologies com pot ser la intel·ligència artificial i sobretot també doncs, volia fer un petit homenatge tant als Morats com als Torrats amb els seus elements representatius, la Santa Teca i el Moifer.
2: Que jo li he dit al Gerard, clar, el dissenyador o dissenyadora de l'any vinent ho tindrà més complicat, perquè ara
3: ha d'afegir
2: un nou personatge, no?
3: Sí, sí.
2: Ha sortit d'allò més competència.
3: Ostres, que jo a la presentació vaig flipar, O sigui, no m'esperava per res aquesta bèstia i que és articulable i tot, bueno, em vaig quedar impressionat.
2: També el campanar.
3: El campanar per l'encesa, que és com simbolitza l'inici, no?, de la Festa Major. I res, sobretot he volgut doncs, combinar colors festius amb els focs artificials, la nit i molta festa.
2: I escolta'm una cosa, Gerard, tu quan dius, escolta'm, deixeu-me un dia per rumiar-m'ho, passar a pensar. No sé si també vas mirar els cartells que s'havien fent amb anterioritat.
3: Tots. Sí, vaig mirar, vamos, és que des del 2000 fins a l'any passat. I clar, al principi em va resultar bastant complicat perquè cada idea que tenia era més difícil que l'anterior, ja que incluïa molts elements dins del cartell. I clar, fer-ho amb 3D, primer que el temps és diferent a fer-ho amb disseny vectorial, que és el que es sol fer en disseny gràfic, amb 3D, i clar, combinar-ho tot era molt i molt complicat, fins que vaig decidir, va, escolleix 4 elements o 3 elements representatius, treballa'ls molt bé i a partir d'aquí fes la composició.
2: I t'ha agradat el resultat final? T'agrada quan ho veus a la banderola?
3: Molt. La veritat és que estic molt satisfet amb el resultat i, bueno, i ho tenim en 3D, que això es pot utilitzar tant amb impressió 3D, tant en videojocs, fent una animació, es pot utilitzar amb múltiples possibilitats.
2: Escolta'm, en 3D tenim allò una botiga que fa aquí un certamen, no?, que ha fet precisament aquest any, feia la rèplica de la font modernista.
3: Sí, que va quedar increïble.
2: No sé jo si pot fer alguna cosa, no? Si n'heu parlat, igual que jo li deia al Gerard. Bé, doncs si vens del món del videojoc, podries fer el videojoc de la Festa Major de Mollet, no?
3: Això sí que he tingut moltes idees, de mecàniques o de minijocs que es podien incloure i fins i tot aquest videojoc utilitzar com a punts acumulables pel final de la Festa Major de l'any vinent. Que puguin jugar morats versus torrats i que ajudin a la suma final de la seva puntuació.
2: I això no t'ha sentit algú? Ningú ha parat atenció allò de dir, té possibilitats això que comenta el Gerard?
3: Jo vaig mencionar una mica la presentació del cartell, perquè ja et dic que d'idees hi ha i moltes, i bueno, aviam si es pot fer realitat.
2: Més enllà de la teva satisfacció, la resposta que n'has tingut, amics, família, no? La gent que t'ha dit.
3: Ha sigut positiva. Jo espero que tot el que m'hagin dit sigui veritat, que no m'ho hagin dit perquè em coneixen, però jo crec que sí, que ha sigut positiva. A més, té un missatge molt maco que crec que és necessari en el moment que estem vivint del mal ús de la intel·ligència artificial i, a més, de poder fer aquest petit homenatge als morats i torrats. I res, crec que i també ens poder ensenyar tot el procés amb un vídeo making of petitó que vaig crear i que s'ha pogut ensenyar aquests últims dies, crec que ha ajudat bastant a aquest bon recibiment del cartell.
2: Has nomenat en diferents moments el tema de la intel·ligència artificial. M'imagino que teniu també una lluita, no?, els creadors.
3: Sí, jo crec que en general tenim lluita tots amb la intel·ligència artificial i, bueno, hem vist cosetes que són poc ètiques i sobretot mal utilitzades, que és necessari que la gent, doncs, reivindiqui una mica i sobretot que regularitzi sobretot l'utilitzament d'aquesta eina, que ha vingut per quedar-se i estic segur que aportarà coses molt i molt bones, però sobretot que estigui controlat.
2: I Gerard, una última cosa, si de cara a l'any vinent hi haurà un nou dissenyador o dissenyadora al que cridaran per fer alguna recomanació que volguessis dir, escolta'm, si us criden de l'Ajuntament per fer el cartell de Festa Major...
3: Sobretot que dissenyin amb el cor, perquè al final jo ha sigut, la il·lusió que ho he fet dissenyant cada personatge i sobretot tots els elements del cartell ha sigut el que m'ha ajudat a aconseguir aquest resultat.
2: Doncs Gerard Martínez, com dèiem, el creador, l'autor del cartell de Festa Major 2026 de Mollet del Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona festa.
3: Igualment.
2: Ens ha dit que és morat pels matins i torrat per les nits, que consti, eh? Gerard, tot un plaer. Igualment. Moltíssimes gràcies. Ara anem fins a l'Avinguda Llibertat, perquè no sabem si ja s'ha repetit novament aquesta prova del camió o està a punt de fer-se. Joel, com ho tenim, això?
1: Espereu un moment, perquè 35-26 els torrats... 35-26 torrats... I, per tant, en aquest cas, per poques dècimes, per dues centèsimes, la colla torrada, 6 centèsimes, el punt és per la colla torrada. Per tant, un altre punt que s'emporta la colla de Torrada, i jo crec que mai havia estat tan igualat l'estirada del camió infantil. Ens hem quedat que no hi havia penalització, que Murats ho ha tornat a fer ara, en aquest moment que estava fent l'entrevista, amb la diferència que la pròpia penalització és que havien fet ja el recorregut un cop, l'han hagut de tornar a fer, i per tant estaven molt cansats, i això s'ha notat, perquè el ritme que portaven i era més gent, haguessin guanyat a aquest punt. Per tant, el dia avui que s'escalfa amb aquesta remuntada de la colla de Torrada, que ho estan celebrant al costat del seu estant, i per tant sumen 2-2 en aquesta estirada del camió i la del cotxe infantil, i per tant sumen els dos punts, els seus dos primers punts al marcador, i fan aquesta remuntada, per molt que encara queda molt, hi ha moltes proves encara aquesta tarda nit i molts punts en joc, però de moment això que es posa emocionant, i almenys a falta de saber també totes les proves subjectives que hi haurà, passar aquesta... Ens liem molt amb aquest crits que estan fent, que intentem marxar perquè estem anant cap a la colla Torrada, i la gent, això que no paren, perquè directament d'aquí se'n van cap a pocs metres més, aquí davant de la plaça de l'Ajuntament, a fer la garrinada i a jugar-se també molts dels punts que hi ha pendents en el dia d'avui. Nosaltres que retornem aquesta connexió, sabent això, que ha anat per ben poc aquesta estirada del cotxe i del camió, en aquest cas el camió per 6 centèsimes, però s'ho emporten als Torrats. Si no hagués sigut per aquesta primera caiguda, com dèiem, ho haguessin guanyat els Murats. Tot i això, ara escoltaven crits dels propis Murats dient si fa falta, ho tornem a estirar perquè almenys doncs, les forces no els hi falten. Nosaltres, que ens acomiadem, i d'aquí una estona, ara veiem també com la caravana dels Torrats la porten uns metres cap aquí a davant de l'Ajuntament per viure aquesta garrinada que també es preveu que sigui molt espectacular. Fins ara,

0: Festa Major 2026.
1: Continuem en aquesta emissió especial de Ràdio Mollet amb motiu de la Festa Major d'estiu de la nostra ciutat. Us hem narrat, ha estat el nostre company en Joel Gascón, aquestes dues proves puntuables que han disputat les colles de Morats i Torrats, i hem de dir-vos que totes dues, tant l'estirada del cotxe com l'estirada del camió, la victòria se l'ha endut la colla Torrada. És a dir, que en aquests moments del que és... La situació que coneixem és que la capta va ser guanyada per la colla Morada, però que aquestes dues proves del dia d'avui, la de l'estirada del cotxe i la del camió, és la colla Torrada, de manera que ara al marcador el tenim 1-2 a favor de la colla Torrada. Aprofitem aquest temps per comentar alguna de les activitats que estan ben a punt de començar. De fet, en Joel ens comentava, ara anirem cap a la plaça Pau Casals, i és que ha de començar allà la garrinada. Però més enllà d'això, doncs, dir-vos que justament a partir de 7:45 ha de començar, ens ho deien, Tradicions i Costums, aquesta ballada de sardanes en la Cobla Ciutat de Terrassa, la plaça Major, i també al Parc de Can Molà, el Club de Bàsquet Mollet i l'Associació 404 organitzen el Tardeo 90. És una activitat novedosa que acull aquest any la Festa Major d'estiu de la nostra ciutat. També en el Museu Abelló hi haurà aquesta tarda una visita guiada sobre el modernisme. I aquesta nit, doncs, la nit destilada, concert amb Mi Mejor Versión en el Parc de les Pruneres, organitzada per Torrats, el substitut en Pep Plaza a l'Embalat. Hem de dir-vos que les entrades ja estan exaurides, ja fa dies. De fet, totes les activitats que tenen una petita cost d'entrada, totes ja fa dies que estan exaurides, i a més hem de recordar que tot allò que es recapta té una finalitat solidària. També avui la Colla Morada fa l'Impro Music Show amb Planeta Impro. Tenim també concert d'homenatge a Rocío Jurado, la cursa de roba interior en aquesta competició entre Morats i Torrats, i la festa de Los 40 On Tour al Parc de Can Molà. Sí que volem destacar, perquè ahir ens acompanyava la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i aquesta entitat, juntament amb la Colla Morada i la fruiteria Soto i l'antiga bodega Saglés, organitzen demà, aquelles persones que sou una mica cuinetes, que sapigueu que demà dimarts a les 12 del migdia en el Mercat Municipal hi haurà el concurs de truites. Entre les 12 i 12:15 es farà la recepció de truites. Després hi haurà una avaluació per part del jurat, i a partir de la 1 es farà l'entrega de premis i vermut popular. Així que aquelles persones que vulgueu participar, bé avui o demà a primera hora, ja podeu anar cap a la cuina, preparar la vostra truita, que sigui, doncs, original, que estigui bona, evidentment, i anar cap a les 12 al Mercat Municipal, on tindrà lloc aquest concurs de truites que organitza la Colla Morada, però que compta amb la col·laboració de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, la fruiteria Soto 2 i també l'antiga bodega Sagalés. Nosaltres a l'espera... Gascón, novament, connexió per tal de saber-ne del desenvolupament de la garrinada, i també estem esperant aquí a l'estand de Ràdio Mollet en Ferran Alfaro, que ens ha de fer 5 cèntims precisament de les actuacions musicals que van haver-hi ahir i de les que hi hauran en el dia d'avui. Així que ens posarà les piles a nivell musical aquest jove de Mollet, que s'encarrega precisament de l'anàlisi de les formacions musicals. I com estem parlant de música, doncs anem a posar una miqueta de música. Això s'encarrega el nostre company, que està als estudis centrals, en Jaume Montsant. Endavant.

0: Boy, you want to see it like it when I dance, you know.
1: Festa Major 2026.
2: Tornem des d'aquí, des de l'estand que té Ràdio Mollet a Plaça Catalunya. Avui la persona que està doncs, fent la narració de les proves que estan disputant les colles de Morats i Torrats és el nostre company en Joel Gascón. Ens ha narrat el que ha estat l'estirada del cotxe infantil que l'ha guanyat a Torrats i l'estirada del camió que també l'ha guanyat la colla Torrada. I ara doncs, s'han desplaçat totes dues colles cap a la plaça Pau Casals perquè allà s'ha de disputar la garrinada. Així que anem a saber com estan aquests preparatius, si ja han començat o com està tot plegat. Bona tarda de nou, Joel.
3: Hola, bona tarda, Emma. Doncs no ha començat. Ja és una tònica habitual que anem sempre una miqueta més tard del que marca doncs, aquest programa de Festa Major. I a part, avui també us comentem ara mateix que hi ha un dels jutges que es troba malament. No sabem si ha agafat un cop de calor o no, perquè va a xop d'aigua que se li ha tirat. Estava tombat aquí a l'herba de la plaça Pau Casals i, de fet, ara se l'emporten també d'emergències i això ho està també retrasant tot una mica. Per tant, ànims per aquest membre del jurat que no podrà continuar en el dia d'avui i per això ara estaven reunits. Però qui sí que ja estan vestits són en Chicho i la Nàdia, els dos caps de colla, colla Morada i colla Torrada, vestits d'aquests garrins, d'aquests porquets, o el Chicho dirà vestit d'oink, perquè en aquest cas doncs, ells seran qui faran aquesta demostració del que ha de ser la garrinada. Recordem, han de passar per uns pneumàtics, pugen per una lona, una lona mullada, per després baixar per un banc i arribar corrents a deixar l'esponja, tota l'esponja mullada, a dins el bidó i qui més gotes d'aigua barra litres passi serà qui guanyarà. Els nens i nenes ja estan preparats i per tant doncs, tothom a lloc ja per començar. Van tots enumerats amb números de l'1, podem dir gairebé fins al 40 i són aquests dos participants que ho faran, una plaça Pau Casals on hi ha força gent a la part de dalt també per veure com es fa, i després això, els nens i nenes que van dir això, com ho faran, que la clau és no apretar l'esponja, no tenir aquesta pressió de no caure o de fer-ho bé, perquè llavors això, aquestes gotes es perden i no podran fer i no podran recollir tanta aigua. Anem nosaltres ara, aviam si no en tenim, és que hi ha molta megafonia, doncs aquí JC van potents i tenen aquí doncs gairebé 6 altaveus que imagino que esteu escoltant i esperem que s'escolti el màxim bé possible, i nosaltres ara doncs intentarem entrevistar el Chicho i preguntarem com va tot plegat. Chicho,
4: i tu, quin és el teu secret per...
3: Tenim aquí, com va tot aquests preparatius?
5: Bé.
3: Què és el que estàs fent ara, una mica?
5: Ara estem donant els dorsals als participants perquè així garantim que surtin tots els nens, i de vegades surtin tots els nens, ja poden sortir amb l'hora que vulguin.
3: Nàdia, com va tot, així vestida de porqueta?
6: Bé, molt bé. Molt nerviosa, però molt contenta perquè tenim molta gent participant.
3: Ara el que hauràs de fer també fareu una mica aquesta demostració, que és nens i nenes.
6: Sí, perquè puguin veure bé i sàpiguen el que s'ha de fer i, bueno, a tope.
3: Ja per acabar, si heu dit algun truc que han de fer, sobretot també que hem escoltat ara, que no partim molt l'esponja, no?
6: Ens ho diuen ells a nosaltres el que hem de fer, o sigui que tenim els millors nens del món.
3: Perfecte, gràcies.
6: A tu.
3: Doncs això, que ja estan preparats, la Nàdia i el Chicho són qui faran doncs, aquesta demostració, però de fet, els nens i nenes crec que molts porten ja temps preparant aquesta prova, ja saben el que s'ha de fer, ja han vist vídeos, els hi han comentat els pares, els germans o els amics de la colla, i per tant crec que no fa falta que ningú els digui res perquè ja saben el que s'ha de fer, després ja serà més l'habilitat de cadascú el que demostri doncs, qui guanya i qui perd, o si més no, qui suma a aquest punt.
5: Nosaltres això, retornem la connexió i després quan ja això comenci, que potser serà d'aquí uns 10 minutets que ja estarem a l'equador d'aquesta prova, doncs comentarem com ha anat, veurem com les sensacions del bidó i també intentarem entrevistar algun nen i nena que ens expliqui com s'ha sentit a l'hora de fer aquesta prova. Per tant, en uns minuts ens hi tornem a posar.
2: A veure si és veritat, a veure si podem narrar alguna una part, si més no, si no la garrinada sencera, una bona part d'aquesta prova, també puntuable, per a aquelles persones que just ara dieu ai, esteu passejant per aquí, no?, davant de l'estand de Ràdio Mollet, o bé ens esteu escoltant des de casa, anem a recordar que avui és un dia amb forces proves, ha començat amb l'estirada del cotxe i l'estirada del camió, i totes dues han estat proves guanyades per la colla Torrada. Avui també s'ha de fer, com estàvem sentint, la garrinada i aquesta nit la cursa en roba interior. És a dir, que és un dia complet d'aquells que dius ai, com acabarà, com acabarà, com començarem el dia de demà en aquest marcador. Teníem amb nosaltres el Ferran, l'encarregat de la música.
7: Molt bona tarda.
2: Bona tarda. Et van posar deures ahir.
7: Sí, sí.
2: Sí? Em va dir el Joel, Emma, que sàpigues que quan vingui el Ferran li has de demanar pels deures.
7: Sí, tenia que, havia de mirar les barres que hi ha per de Can Molà per donar els concerts. I hi ha dues barres, una encarregada per l'equip de bàsquet Mollet i els castellers. I em va preguntar que com estan decorades i l'única que hi ha decorada és la de castellers i té una ambientació de circ.
2: Ah.
7: Sí, i llavors hi ha diferents dibuixos en grans al final de la barra i està la bala humana, l'arlequí, equilibristes, la dona forçuda i té aquesta ambientació.
2: És a dir, que aquest any castellers, la barra, l'han ambientat allò com si fos un circ.
7: Sí.
2: El bàsquet, ara que comentaves, ara ja em quadra tot. No ho dic perquè una de les activitats que jo crec que és novetat a la Festa Major és aquest tardeo dels 90, que s'està just ara, havia de començar, al Parc de Can Molà, i que l'organitza el Club de Bàsquet Mollet. Juntament amb l'associació 404, amb la qual cosa ells estan a la barra i doncs suposem que també ha propiciat
7: que
2: fessin els encarregats d'aquest concert. Ahir, què tal? Com va anar?
7: Ahir, bueno...
2: A veure, sabem que el tribut a Michael Jackson, guai.
7: Sí.
2: Sí.
7: Sí, així sí que em vaig passar i la veritat que molt bé, la veu bastant igual i la gent estava molt, molt integrada
2: del
7: públic.
2: Molt sí. Rebé. I Catarres, doncs, ens ha confessat el Ferran. No vaig anar, però jo tinc satèl·lits. Satèl·lits que em van informant.
7: Sí, i ja, això, jo no vaig anar, però em van dir que molt bé, clar, els Catarres, festa... anem dient tota la setmana, ambient de Festa Major.
2: Que jo he sentit que primer estaven anunciat les Coco.
7: Sí, i després, però no.
2: Però va ser a l'inversa.
7: Sí, jo vaig mirar per les xarxes i Catarres va començar a les 12 i després les Coco a les 2.
2: Uh-huh.
7: Que era un grup femení de versions i la gent que tenia allà també em van dir que va estar guai.
2: Tot de versions,
7: sí.
2: Estem versionats, perquè avui també hem comentat que
7: sí,
2: Torrats també tenen versions.
7: A les 10 de la nit a Pruneres també tenim el grup Mi Mejor Versión i el mateix, versions de temes més antics i actuals per tothom.
2: Ferran, ara continuem xerrant, però anem a saludar a una col·laboradora de Ràdio Mollet, la Mercè Bastida, que la tenim aquí, no sé si vol seure. I que ens faci 5 cèntims. La Mercè durant molt de temps ha estat fent programa a Ràdio Mollet i ens l'estimem molt.
8: 19 anys.
2: 19 anys. Escolta'm una cosa, com estàs vivint la festa? Què vens del ball, de la gent
8: vinc
2: gran?
8: Vinc de ballar. I diu, anem a tocar una sevillana. Dic, i després una sardana. Clar, perquè jo recolzo la terra, jo.
2: Clar.
8: Sí.
2: I què, han tocat la sardana?
8: Sí,
2: la sevillana i la sardana.
8: I la sardana.
2: Sí. Com estàs vivint aquesta festa major?
8: Bé, sí. Vaig allà on puc i faig el que puc.
2: Molt bé, hi ha molta calor.
8: I molta calor, però no és meva, és de tothom i com que és repartit em conformo. quan jo tinc algú sola, dic, me cago en dents, però quan és de tothom, dic, doncs pues mira, ens aguantem entre tots una mica de calor.
9: Molt bé. Mercè, doncs gràcies per haver-te passat per saludar.
8: Que avui una, no, avui sé, no vaig a veure el Pep Sala, no. Plaza.
9: No? No, no, no, tenies, per... no tens entrada ja.
8: Sí, sí que tenia, però havia de triar on a veure la
9: Jurada,
8: la mare.
9: Sí,
8: la Tamara,
9: no, Tamara Jerez, homenatge a Rocío Jurado.
8: Sí, i com que jo sóc una mica flamenca, doncs dic, per anar allà...
9: Tu ets
8: que
9: com,
8: no
9: una
8: ha,
9: ola, com, no, una ola.
8: Com una ola. Com una ola. Com que allà no hi ha aire condicionat i aquí sí, em quedo aquí.
9: Espavilada, espavilada. Ara t'entenc, ara sí.
8: Allà sentadeta amb l'airet... I, bueno, com que me la sé totes, l'acompanyo al sentiment.
9: Molt bé. Doncs que gaudeixis.
8: Igualment, eh? Guapos.
9: Vinga, una abraçada forta. Continuem. Veus com...
8: Visca ja teni... Mollet, visca
9: Veus com
8: Mollet.
9: A la ràdio tenim relleu generacional?
8: Sí, sí. I macos,
9: I macos,
8: maco,
9: eh?
8: Maco.
9: Ja els busquem joves i guapos.
8: Clar, només faltaria, home. La vista que no es perdi, eh? I el bon gust tampoc.
9: Molt bé, una abraçada forta, Mercè.
8: Una abraçada,
9: de veritat.
8: A tot Mollet, vinga.
7: Adéu, un plaer.
9: Ferran, ens havíem quedat, ara que ens comenta amb el tema de versions, que dèiem allò que a Torrats que portava jo de mi mejor versión, no? I després... també tenim, ara que ens comentava la Mercè, no?
7: El tribut,
9: la Tamara.
7: Tributa la Tamara Jerez, tributa a Rocío Jurado a dos quarts d'onze aquí al Mercat Vell.
9: Al Mercat Vell. Que ha dit una cosa interessant i és veritat que en el Mercat Vell s'està molt bé perquè hi ha aire condicionat. És a dir, que això és un punt, eh?
7: Sí, sí.
9: I després tindrem la festa Los 40 on Tour. Aquesta què?
7: Aquí, personalment, amb moltes ganes.
9: Sí?
7: Aquí al Parc de Can Mulà. A dos quarts d'una i, bueno...
9: Què és el que ofereixen? Allò...
7: Doncs ja aquesta ja la porten fent en diferents anys i doncs pues, posen les cançons més sonades de la ràdio i les mítiques de festa també i a ballar una mica. I...
9: Que és per passar-s'ho bé.
7: Sí.
9: Per passar-s'ho bé avui a dos quarts d'una al Parc de Can Mulà. Això acabarà tard, eh?
7: Sí.
9: Demà tindrem per comentar la fúmiga. Sí,
7: sí, sí, demà sí.
9: Sí, sí, perquè demà també ha de ser a l'esclat final.
7: Clar, l'últim dia.
9: Major. Molt bé.
7: Ja els dos últims dies aguantem.
9: Molt bé, molt bé. Que sapigueu això, si aneu al Parc de Can Mulà, el bàsquet no ha guarnit la seva barra, però Castellers sí, i ambientació de circ i propostes musicals, ja veieu que hi ha diferent, variada, per tots
7: I per
9: els
7: tothom,
9: gustos.
7: Sí, sí.
9: A això. Ferran, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
9: Ens veiem demà per comentar allò final de festa.
7: Sí, molt
9: bé. Que vagi
7: Adéu,
9: bé.
7: Adéu, que vagi bé.
9: Posem una mica de música a l'espera que el nostre company en Joel Gascón ens torni a demanar doncs, que per entrar i que ens expliqui com la Garrinada, si finalment ja ha arrencat, no?, i com s'està desenvolupant. Però per tal d'amenitzar l'arribada d'aquesta connexió, connectem amb l'Estudi Central amb música.
10: Festa Major 2026.

0: Festa Major 2026.
1: Sí, sí, estem a la Festa Major d'aquest any 2026, la Festa Major d'estiu, i avui és un dia en què s'estan disputant diferents proves. En aquests moments, concretament, la Garrinada, des del Parc de Pau Casals. I allà es troba el nostre company, en Joel Gascón, per narrar-nos com s'està desenvolupant aquesta prova, si és que just ja ha començat. Per cert, aprofitem per recordar que les dues proves que s'han disputat avui ha estat guanyada la colla Torrada, tant l'estirada del cotxe infantil com l'estirada del camió. I fet aquest apunt, ara sí, cap a la plaça Pau Casals. Com estem, Joel?
2: Molt bona tarda. Doncs, de fet, encara no hem començat, eh? Molta estona aquí esperant. De fet, això no sé què és el que estan acabant d'ultimar, però els pobres nens i nenes, des de la primera connexió, que ja estan allà en fila esperant que comenci, ja no sé si ho esteu escoltant també per la gran microfonia, que ara es pujaran els dos caps de colla, que també fa un quart d'hora que són vestits, a fer la prova de demostració dels nens i nenes. I sapigueu, han pesat ja aquests bidons, amb la tara posada amb el pes, per saber doncs, quan faran de litres d'aigua recolliran. I, per tant, funcionament és ben fàcil. El recorregut aquest que us hem dit que s'ha de fer són 20 minuts. I, per tant, cada nen anirà fent una volta, passarà l'esponja al següent, i això durant 20 minuts. Hi haurà algú que repetirà? Sí o no? Depèn si tenen força. Si són suficient nens i nenes, doncs potser millor que ho faci un que està fresc i, per tant, ho farà més ràpid. Així que estan a punt de començar aquests presidents, cap de colla, el Chicho i la Nàdia, a fer la demostració. Nosaltres aviam els nens i nenes, que és el que ens poden dir, però és que aquí s'escolta molt fort. Allà ens escoltem. Esteu preparades?
3: Sí, sí.
2: Què és el que heu de fer? Què és el que us han dit que heu de fer sí o sí i la premissa que heu de fer?
3: Que no apretem l'esponja. Que la portem a formar plana.
2: Molt bé, doncs us deixo que ara el Chicho us dirà com s'ha de fer, però crec que vosaltres ja ho sabeu, eh? Just a les entrevistades ja ho sabeu, eh? Que les mans planes i no apretar l'esponja. Ara s'hi posen els dos caps de colla, Nàdia i Chicho, a fer la prova. Ho escoltem. Sense córrer, tranquil·lament, tots dos es fiquen a recollir aquesta aigua, que els ensenyen els nens i nenes com s'ha de fer, i el Chicho ho fa molt educatiu, eh? Ho fa lent, amb els gestos, ensenyant l'esponja com s'ha de fer, i, per tant, doncs, els nens i nenes que ho vegin i que sàpiguen com s'ha de fer, eh? El Chicho ara que passa per sobre un banc, que passa a la seure per un altre banc, i ara el Chicho baixarà en un tram complicat fent la croqueta.
4: El Chicho fa la croqueta.
2: Ha passat per davant nostre fent aquesta croqueta i ara torna cap al bidó i amb aquesta esponja l'apreta ben fort i fa que tira i aboca l'aigua, igual que ho farà la Nàdia. Ha arribat abans el Chicho, la Nàdia ho fa ara, però amb aquesta calma, ensenyant als nens i nenes, que sobretot és com si fossin els professors, que estiguessin fent aquesta classe, i per tant, doncs, tothom ja sap com funciona, i això que començarà i que estaran, com dèiem, 20 minuts fent aquesta prova. Ens aproparem també aquí aquests nens i nenes, li preguntarem a un nen, com et dius?
5: Aran.
2: Aran, explica'ns, estàs preparat? Crec que ets el quart o cinquè.
5: Jo sóc el cinquè i estic molt preparat, perquè els últims anys no hem pogut fer-ho perquè ens hem ficat els últims. Aquest any som dos primers i segurament ho farem.
2: A veus, perquè en teoria de vegades depèn de com vagi el temps, no? Que són aquests 20 minuts, arribes o no arribes, però tu sí que t'assegures fer-ho sí o sí, no?
5: Sí, segurament, perquè sóc el cinquè, no? Crec que, bueno, no sé, que algú es faci mal i tinguem que parar i passin els 20 minuts. Bueno, però
2: esperem que no.
5: No, esperem que no.
2: Molt bé, i vosaltres també sabeu com s'ha de fer, ja us han fet la mostra.

0: però jo crec que molts de vosaltres ja ho sabíeu i ho teníeu estudiat, no?
1: Sí, perfecte. I de fet, ha sigut, crec que el cinquè any.
0: El cinquè any que tu ho fas.
2: En aquest moment, sí. Estan
0: per tant, ningú t'ha d'ensenyar res, ja ho tens al cap el que s'ha de fer, no?
1: Sí.
0: Has de córrer molt o podràs anar també tranquil per no caure i a vegades que es perdis, perdis aquestes gotes d'aigua?
1: Ho important és l'aigua. Hem d'agafar tota l'aigua possible i posar-la a l'ampolla que hi ha ara.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, que vagi bé. Ja no us molesti més perquè d'aquí res ja comenceu. Que vagi molt bé. Els diem adéu a aquests nens i nenes que gairebé ens hem ficat aquí molestant, que ens hauran, potser ens diuen, no heu tingut temps, no heu tingut temps a fer aquestes entrevistes als nens i nenes. Ara veiem els jutges que tiren una miqueta de farina i en aquest cas sabó de netejar, no direm la marca, però és de color verd, i ho tiren aquí perquè així rellissin els nens i nenes, o si més no sigui complicat i que almenys vagi lent, que no rellisquin i no prenguin mal. I el que dèiem, hi ha gent que es col·loca en els últims, però com tot això vagi molt lent, doncs potser doncs, es queden. Se'ns en va la veu, igual que l'speaker se li acaba d'anar al micròfon. Nosaltres, si voleu, fem una petita pausa i amb uns 4 o 5 minutets i tornem i recuperem aquesta veu.

0: Festa Major 2026.
1: 6 minuts per arribar a les 8 del vespre, moment en què Ràdio Mollet posarà el punt i final en aquesta emissió del dia d'avui, però demà tornarem. La veritat és que trobem que està sent allò un dia una mica accidentat. Hem tingut a l'estirada del camió morats que han caigut i han hagut de repetir la prova. Després, un dels membres del jurat que doncs, ha patit no sabem si un cop de calor o se l'han emportat als sanitaris. I ara, doncs, a l'speaker i al nostre company que s'havien quedat sense veu. A veure què és el que està passant a la Garrinada, a veure si en Joel ha recuperat la veu. Joel, com estem?
2: Bona tarda, recuperada la veu, recuperada també doncs, la speaker d'aquí, que s'havia anat, en aquest cas, també l'havien perdut el so, o sigui, de música, però també del micròfon inalàmbric, i nosaltres, doncs ara, doncs aquí, al mig del parc, intentant no entorpir a ningú, a cap nen ni nena, i estem veient això, tots els nens i nenes ben rebossats d'aigua, sobretot també d'aquesta maicena, aquesta farina que s'estan rebossant per aquí. Alguns ho fan amb més o menys gràcia, però amb unes ganes increïbles, aquests nens i nenes fent la croqueta per aquesta lona de sabó de netejar i també, com dèiem, de la maicena, i després corrents, anant al bidó i omplint aquest bidó d'aigua amb l'esponja, escorrent-la al màxim, però també veiem que hi ha aquests torrats i morats més grans que els estan dient que a vegades algun nen o nena si està massa estona allà per guanyar potser una gota i els diuen tira, tira, passa l'esponja que no fa falta que perdem més el temps. Aviam, ara, nosaltres intentem no molestar i animem un dels nens i nenes. Vosaltres ja ho heu fet, com ho heu viscut?
3: Ha sigut una locura. No dic paraules.
2: És difícil, esteu molt cansats, què és el que més costa?
3: No, és molt fàcil, jo crec. És molt fàcil, l'important és passar-t'ho bé i pues, si ho fas amb calma, passant-ho bé, és el millor, així ho guanyo.
2: Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres que ens apartem, que estem aquí una miqueta al mig, que passen aquests nens i nenes, i ara doncs que això, que la gent en té ganes, hi ha molta animació i els nens i nenes això s'ho passen bé, perquè hi ha aquest toc competitiu, però està bé perquè ells ho fan un cop, no sabran després si guanyen o perden, però estan satisfets d'aquesta feina. Veiem també totes edats. Ara estem veient una nena que potser m'equivoco, però que té 5 anys, no té més, i escolteu quins aplaudiments. La gent estan aplaudint sobretot també, perquè han ficat una de les nenes més petites a fer-ho, que potser perden alguna de temps, però poden perdre temps perquè la nena és petita, però ja ho està fent i això és ben maco, perquè potser avui no farà el millor temps, però d'aquí uns anys els hi pot donar una victòria. Nosaltres, Emma, que se'ns acaba ja el temps, que ens hem d'acomiadar, i que per xarxes, ja siguin el dia de demà o si més no, doncs en el programa que farem a partir de les 6 de la tarda, com sempre demà l'últim dia, acabarem de dir aquest marcador d'avui d'infantil, també l'adult i de la, en aquest cas, la cursa de roba interior. Així que demà ho sabrem tot.
1: Molt bé, Joel. Doncs sí, efectivament, demà intentarem allò doncs, compartir amb tots vosaltres el resultat d'aquest marcador que s'ha d'anar doncs, configurant en el dia d'avui. Demà també és dia de competició perquè demà també tindrem allò el corregut infantil a l'adult i, com no, la fartada, a més del ball del fanalet. Nosaltres, les competicions que es desenvoluparan entre les 6 i les 8 del vespre les farem allò retransmissió des d'aquests micròfons. Us anirem acompanyant. Ara únicament ens resta desitjar-vos un bon dia de festa major. Encara ens queda un mes, però aquest també aprofiteu-lo al màxim. Ens retrobem aquí a les zones al 96.3 de la FM. Gràcies per el vostre suport. Adéu-siau.
0: Festa Major 2026.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
4: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Festa Major 2026.
3: Un any més Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
2: Festa Major 2026.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, com anem? Soc en Pele Bernial, estem una tarda més a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Recopilatori brutal, el programa que tenim avui, molt especial. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb un grup que es diu Afromedusa i un seu himne que es diu Pasilda.

Afromedusa amb el seu Pasilda. Aquesta feia dies que l'escoltaves, des de l'any 1999. És un rotllo tan ibisenc, tan d'estiu, tan de bon rotllo de chill-out, com la que ve ara, des de l'any 1999, també el Big Love in Edit de Peter Hellers. Big Love des del 1999.

quin bon rotllo cançó, no? Això, dents aquest de, també de platja d'Eivissa. Sembla que estiguem a l'estiu i ja estem al mes d'octubre. Vinga, va, anem fins l'any 1986 amb un mega himne des del Regne Unit, concretament des de Manchester. Bizarre Love Triangle. Vinga, va, dels New Order.

Mega Inma dels New Order, des de l'any 1986, directament des de Manchester. És una passada de cançó. Com la que ve ara, dels Earth, Wind & Fire. Marxem fins l'any 1979 amb aquest Boogie Wonderland, que és un trencapistes, actualment avui en dia, el 2025. Vinga, va!

I amb aquest himne de l'any 1979 dels Earth, Wind & Fire, el seu Boogie Wonderland, marxem fins l'any 1987 amb una mega cançó, I Have the Time of My Life, de la pel·lícula Dirty Dancing. Mireu quin himne.

Quin mega himne, eh? Vinga, va, anem amb un altre de l'any 1985, cantat per la boníssima Gloria Estefan, Conga, amb els Miami Soul Machine.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, què us ha semblat aquesta primera mitja hora? Bona música, com la que ve ara. Des de l'any 1983, Ryan Paris i el seu Dolce Vita. Això quan sona, rebenta les pistes.

Dolce Vita. Quina mega cançó, que és maca, eh? Mira que és maca. Com l'acaba ara, que anem? A l'any 2000, si no me'n recordo malament, l'any 2003, amb Mooney i el seu I'll Be Loving You, Dove.

I'll be loving you forever and ever, que és maca aquesta cançó, jo la trobo super elegant. Mooney des de l'any 2003 amb el seu Dove. Vinga, va, anem fins l'any 1994 amb el Dreams Will Come Alive.

Crimson Come Alive, des de l'any 1994. Déu-n'hi-do, aquesta fa dies que va sonant pel món i encara sona, tu. Com aquesta que ve ara, el Pump It Up, que és una versió del 2019 d'Endor, però l'original em sembla que és a finals dels 80.

You got to pump it up. Aquesta és animada, que bueno, ell mateix aporta la gent que va cridant. El pump it up, versió del 2019. Vinga, va, anem amb una cançó de l'any 2009, de Calle 8 i Pitbull. Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna...

ponte a jugar. Uno, dos, tres, cuatro. Calle 8 i Pitbull des de l'any 2009 amb el I Know You Want Me. Va, anem amb una cançó molt especial des de l'any 1989. Ens anem fins a Brasil amb els Kaoma i el seu Lambada. M'encanta.

Dansando Lambada. Quina mega cançó, eh? Des de l'any 1989, des del Brasil, Kaoma. I la Lambada, recordeu que també hi havia una pel·lícula? Recordo que la vaig mirar i em va quedar molt mal cos, no sé per què. Suposo que era massa jove. Ara m'agradaria tornar-la a mirar. Ja feia dies que no senties la Lambada, eh? És molt xula aquesta cançó, com la que ve ara. Mr. Bane Recall, des de l'any 1993, amb Culture Beat.

Déu-n'hi-do, aquests amb Mr. Bane and Recall des de l'any 1993. I seguim l'any 1993 amb els Tu on Límit i el seva cançó No Límit. I amb aquesta em despedeixo de tu, que m'estàs escoltant des de Ràdio Mollet, el que és ballar al Vallès, soc en Pele Bernial. Fins la setmana que ve.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ada Cosidor, que ve del Bages, ens farà una narració titulada La papallona i la flor.
1: Com esteu? Em dic Ada Cosidor, sóc actriu i m'encanta explicar històries. I avui us explicaré el conte de la papallona i de la flor. La papallona i la flor són molt amigues. Ui, cada dia juguen i xerren i s'expliquen històries, fan petons i carantunyes. Però quan arriba la nit, que la lluna surt a dalt del cel, la papallona puja tot volant a dalt de tot de l'arbre. A dormir, clar, a casa seva. Però l'endemà, quan surt el sol, vola fins a arribar a casa de la flor, que viu arran de terra. Ui, totes dues com s'estimen, xerren, s'expliquen històries, aventures, fins que es fa de nit, que la papallona ha de tornar a dalt de casa seva, a l'arbre. Però un dia que va sortir el sol, com tots els altres, la papallona no podia volar. Ai, no puc volar, tinc mal de panxa, ai! La papallona aquella no podia enlairar-se i la flor s'estava arran de terra esperant la seva amiga. Que no ve, la papallona, que no ve, que estrany. Jo m'avorreixo tota sola, tinc ganes de veure-la. Però la papallona no podia. I la flor tampoc podia volar, és clar. Van passar un dia, dos dies, tres dies, fins que el quart dia, la flor, cansada d'esperar la seva amiga papallona, va pensar, haig d'anar jo a casa seva. I es va començar a estirar, i estirar, i estirar, i estirar tant. La tija es va estirar tan amunt que va arribar fins dalt de tot de l'arbre. I allà hi havia la papallona que l'esperava, contenta, fent-se petons, abraçades, carantonyes. Oh, quina alegria quan es van trobar. Ai, per sort, el mal de panxa de la papallona va marxar. Es va curar. I ara la papallona, que torna a volar, pot jugar amb la seva flor, amb la seva amiga flor, arran de terra, o pot jugar a dalt de l'arbre, sempre juntes, com bones amigues.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sapore di sale.
1: Corria 1964.
0: Sapore di mare.
1: Tu ja hi eres?
0: Un gusto un po' amaro.
1: Era estiu.
0: Di cose perdute.
1: I aquesta cançó.
0: Di cose lasciate.
1: Va ser aquell estiu.
0: Lontano da.
1: La que més sovint van posar a totes les ràdios.
0: Mundo è diverso.
1: La que preferien ballar les parelles d'enamorats.
0: Il tempo è dei giorni che passano qui.
1: La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor. Una d'aquelles sense data de caducitat.
0: Ti butti nell'acqua e mi lascia guardarti.
1: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.
0: Poi

0: el gran Gino Paoli. Balles, cocodrina? Sí, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo de giorni que passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem vivint.

0: no fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Pop Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco.
1: No m'importa
0: de música al mil per mil.
1: Tu per me sei l'una estelle, tu per me sei.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Sense fine. Ai, Josep Maria Francino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells guateques que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem on portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i bueno, un es dedicava a posar música, no? I li deia, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa, esperaves que sonés aquella El Guardiano del Far, totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer que Yo Quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiado.

0: se lo digan nunca.
1: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià, i cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
2: Per ricordare un cantautore di Genova che non c'è oggi qui.
1: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus... muchas colaboraciones en nuestro programa. ¿Tens ganas de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. Arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar al desaparegut Scala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir el seu trofeig en el festival que jo vaig dirigir de Los Musicales de la Cadena Catalana. I, a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
3: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara, cap on van, això ja ho explicaran elles.
1: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van. Però allà, a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
4: Que no podia faltar... i que està, una vez más, con los amigos de la Cadena Catalana. Gràcies. Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
3: Ara estic descansant. Això és descans.
4: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
3: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu.

Moltes gràcies. Aquesta? Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només d'amor.

0: per aprendre.
1: És clar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors, en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: Ah, però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol del Joan Manuel Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
1: És molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament i jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
0: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
1: Exactament.
0: Què podem fer, David?
1: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle, i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida, i prou, res més que això, i celebrar cada dia que et lleves.
0: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
1: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
0: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Escop en directe.
1: Va.
2: Ràdio Escop, Ràdio Escop.
3: Hola.
2: Don Salvador Escamilla.
3: I bon dia, Catalunya. Bon dia i una cançó.
0: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la i compartir-la amb tots els oïdors.
1: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
0: Quina posem, David?
1: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
4: Iru gautz bakarrik zekiskin esaten antzinako ipuin xarmagarria. Maitasun histori poeten amesti besterik etzekin. Hain gaztea zan maitasun hitzak boldi paroles d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
5: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
6: Jo me l'estimo encara.
5: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè entre altres coses el que faig és que ho cantin ells.
6: Paraules de...
5: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
7: m'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill.
5: Jo crec que les responsabilitats són personals i de cadascú. Si jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagin anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de l'utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Diu, serveix. Diu, llavors això va bé. Bueno, o sigui, això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental. Hòstia, fantàstic.
7: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
5: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
7: Hola, Anna, guapíssima.

0: Paraules d'amor.
1: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
2: No, no tinc idea, no. Ni la cançó de matinada, és a dir, que tampoc estava en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit que Cançó de matinada. Cançó de matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
3: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
2: I, sens dubte, per mi, Cançó de matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí.
2: Me quiso tanto. Yo sigo enamorada.
0: Sí, és Amaya.
2: Juntos atravesamos
0: la de Mocedades.
2: Una puerta cerrada.
0: Però en solitari.
2: Com os diria.
0: Bé, no del tot en solitari.
2: Era toda mi ocupación.
0: Perquè en aquesta ocasió...
2: Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor.
0: També l'acompanyava Joan Manuel Serrat.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauria en la tentació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància. És una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Això, bueno, ho han fet diverses que no ho són. Però però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que Déu els hi conservi, si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
3: Salvador Escamilla.
4: Radioscop es un ondametraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop.
5: Desde Radioscop, con amor, son las 11 y 28 minutos.
6: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans, el leitmotiv del seu llibre, Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso, de Lucha Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla.
2: Cuido del mare, Luchica, el dirà fort.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, si us plau. Aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo dinàmico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: evidentment, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i el Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més d'alguna manera ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: No tinc cap assignatura pendent.
1: Que té molta gràcia.
0: Amb aquesta història no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o
1: costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, pues són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Llavors, no prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament, a mi em va contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincial, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincial.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
0: Sí.
1: Però es va editar el disc en català? Algun lloc.
0: Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
2: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
3: Sí, sí, sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de la La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Caps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Caps, Frank Joachim, que feien aquelles revistes al Paral·lel. Artur Caps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio i de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, la, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estava en el mateix hotel, amb el Joan Manuel, i molt bé, va fer tota aquesta relació. I després jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que no, que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon, a l'hotel, i va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en catalán. Digo, joder, pues, ¿qué vais a hacer? I la persona que m'ho va explicar, telefonó, dice, el Fraga Iribarne, que llavors era el ministro de Informació, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat i lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. I llavors se li van donar va fer a la Maciel, i llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen, què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña, va dir el Maciel. No sé si se l'enfotia o... Diuen, gràcies, això.
2: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
4: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
5: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també, anglès...
2: Som

0: castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès?
0: Anglès i...

0: què més. I bueno, suposo que per la nit ho gravava amb Eslové, també. Sí, sí, estava ja tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa, en Germán, el vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
2: Ella em va estimar tant.
1: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
2: Jo me l'estimo encara.
1: I l'hem escoltat en euskera.
2: Plegats van travessar.
1: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
2: Una porta tancada.
1: I la Maya, de Mocedades, ella, en castellà.
2: Com us podré...
1: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
2: Era tot el meu món, llavors.
1: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
2: Quan en la llar cremava...
1: Una versió especial.
2: Només paraules d'amor.
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
3: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom, Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure amb Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i els que tornaven els deien indianos o, cuba, o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges ja representava dir aventurer, i en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera. Vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura, allà que havien, els pintors havien fet els suplets i aquella cosa que rascava,
1: sí.
3: Va sortir el nom de La Cubana. I vam dir, pues mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat, que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'Amor, que l'hem adaptat a... a l'estil Bollywood, no? A l'Índia. O sigui, aquesta seria la... potser la cançó que... el Paraules d'Amor, vaja.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Quina és la millor cançó de la...

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See you later, alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrolos avui? See you later, alligator. L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

0: Queen of Hearts.
1: No, I mean it really smart.
0: Joyce Newton.
1: The Joker ain't the only fool. Would do anything for you.
0: Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de l'Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdevenir esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promig entre 140 i 150 bits, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de bits més ràpid que la cançó pop promig. Però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura, i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore, perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història? Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9. Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules li ha dit, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit, i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex, eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dona bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a sessió de ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Ja he dit moltes vegades que quan un disc jockey triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és el més semblant a un orgasme. I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etc, etc. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó al 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: and the Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals,
1: be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.
1: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy.
0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Bé, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà.
1: He may have to litigate, don't worry.
0: Be happy.
2: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolich, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora, de l'altre, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro, en bus, o quan passeges el coco al teu costat.
1: Be happy, be happy now.
0: En el 10, Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive, de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer, de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la pel·li, del grup Survivor, L'ull del tigre, Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de Festa Major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a sessió de ball, el grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... l'amic Billy Joel, Uptown Girl.

Uptown Girl, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

en el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. El gran clàssic de 1966 dels Beach Boys, en el seu moment la cançó més cara de la història, la gravació de Good Vibration.

Original, espectacular, Good Vibrations, Beach Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA, Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació de les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que sí, repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore. Són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi, Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, els Monkees, Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel, Uptown Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit, i en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni hi haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

0: aquest Living Doll, Cliff Richard la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però el 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar,
0: no perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Man. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.